0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com @radiosantboi.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

0: 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

0: Cuplejant.
1: Som a tot el país.
0: Cuplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

Bona nit. Ja s'acaba el 2023 amb molt d'èxits. Que el 2024 ho pugueu doblar, mínim. Sort, una abraçada i xampany i galetes per tots.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves. Forever
1: Joves. Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com @radiosantboi.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

0: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.
1: M'he provat ja tantes malles i m'he disfressat de tot, que és que ja no sé com fer-ho.

0: 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Només èxits.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiria Déu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer, el món des d'una mirada santboiana.
6: Ràdio Sant Boi. 45 anys amb tu.
7: Ràdio Sant Boi, local i en català.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Vacances en Pau.
1: Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
2: Perquè els nens i nenes saharauis surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen. Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
0: Acull a una nena o un nen saharaui.
1: És molt enriquidor, per ells i per vosaltres.
3: Participa a Vacances en Pau. Truca'ns al 609 146 539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com. Cada divendres de 6 a 7 de la tarda, escolta Xarada, el programa de cinema de Ràdio Sant Boi.
4: Esto es
5: Subterfuge Radio.

0: Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.
1: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
2: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
1: Perquè el que passa ens importa.
3: Ràdio Sant Boi. 45 anys amb tu.
4: Cuplejant. Cuplejant amb Caral Pedemonte.
5: El Cana crea la seva primera entitat sardanista. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. El Cana crea la seva primera entitat sardanista. Es presenta aquest diumenge i té un planter de 30 dansaires. Aquest és el programa 486 i tenim més titulars. Enric Ortiga liga el Tempus Fugit pels 50 anys de la Juvenívola de Sabadell amb una nova sardana. I l'obra del Ballet Popular cessa la seva activitat com a entitat després de 76 anys de trajectòria. Es crea Som Arxiu, un catàleg en línia que recull prop de 35.000 obres per a cobla amb informació detallada sobre compositors i partitures. I Joan Molina estrena 50 anys a Mas Bonans, dedicada al 50è aniversari de l'Aplec. Ho escoltarem tot plegat, però comencem ara un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla.
4: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a cuplejant.cat.
5: El que passarà aquest cap de setmana al món immens de la sardana i la cobla passa per Alcanar. I així us ho expliquem.
4: Notícies. Societat.
5: Alcanar crea la seva primera entitat sardanista. La promotora és Carme Prunyanosa, qui havia estat durant molts anys presidenta de l'agrupació sardanista del Masnou. Fa un any que treballa per crear l'entitat i des de fa un any i mig que Prunyanosa fa cursets de sardanes. L'associació sardanista d'Alcanar es presenta aquest diumenge 10 de maig amb una ballada al matí a la plaça de l'Ajuntament amb la cobla Ciutat de Cornellà. Entre les nou sardanes de la ballada s'interpretarà Alcanar de Francesc Marrós. El regidor de Cultura, Xavier Barrera, valora molt positivament la introducció de les sardanes al Canà, aquesta població de les Terres de l'Ebre, i espera que continuï promovent la dansa al sud del país. Des de fa un temps, cada diumenge hi ha sardanes amb disc, però la nova entitat ha aconseguit portar una cobla per fer una ballada de sardanes a la Festa Major d'agost i una altra en una altra ocasió durant l'any. El president de la nova entitat és el canareu Isidre Balada, que ha estat monitor de sardanes molts anys a la població. Tot plegat ha nascut gràcies als cursets de sardanes que vehicula Som Sardana i actualment hi ha un total de 30 persones aprenent sardanes als cursets que porta Carme Prunyanosa. L'entitat entoma amb moltes ganes aquesta nova etapa. Escoltem el Canà, de Francesc Marrós, una sardana de 1975.
4: Cuplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla.

0: Cuplejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
2: Això era El Canà, de Francesc Marros.
0: Cuplejant. Les estrenes.
2: La Cobla Juvenívola de Sabadell ha celebrat 50 anys aquest diumenge al matí amb una ballada a la plaça Doctor Robert de Sabadell. A la plantilla actual s'hi van sumar antics instrumentistes de la formació. Podeu veure imatges a les nostres xarxes socials. Entre ells, el tenorista Enric Ortí, que va escriure una sardana per a l'ocasió titulada Tempus Fugit, elegant el temps que fuig i que podem escoltar ara mateix al podcast. Urti explicava, quan va presentar aquesta sardana dissabte, que era necessari fer una sardana per la cobla, i ho va fer justament en aquesta ballada de nou sardanes on es van programar autors que han format part de la cobla, com Xavier Ventosa, Oriol Uller, també Joan Lluís Moraleda, Ferran Carballido, Bernat Castillejo, Marcel Artiaga o Joan Jordi Beumala, o també el clàssic Josep Auferil. De fet, van acabar la ballada tots tocant aquest aplec de Sabadell. És un himne dels sabadellencs. Salvador Saumoi, representant històric de la cobla, que va ser impulsor, de fet, de la formació, ara fa 50 anys, també va ser present a l'acte. Escoltem el trompeta de la formació, Jaume Prat, en declaracions a Ràdio Sabadell.
3: Avui hem estrenat una sardana que ens ha fet molta il·lusió, perquè és de l'Enric Ortí, que és un dels fundadors d'ara fa 50 anys de la Juvenívola, i el tenor principal, i res, que es diu Tempus Fugit, i és una sardana molt emotiva per nosaltres i que té molt valor sentimental. Evidentment, hem de posar al centre de tot això en Salvador Saumoi, que és el que va iniciar tot aquest projecte, però evidentment amb 50 anys no és només qüestió d'una persona, sinó que hi ha hagut molta gent, no? Doncs aquí el reconeixement a tots els músics que han anat passant, a totes les entitats que ens han fet suport, als ajuntaments, a l'Ajuntament de Sabadell en especial, i a tota la colla d'amics i sardanistes que ens han acompanyat en tot aquest viatge.
2: Anem a escoltar aquesta sardana d'estrena en motiu dels 50 anys de la Cobla Juvenívola de Sabadell. Aquest 2026 és del seu extenorista Enric Ortí, es titula Tempus Fugit, i l'escoltem a càrrec de la Cobla Juvenívola de Sabadell amb la plantilla del 2026.

0: Això era Tempus Fugit, d'Enri Cortí.
1: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans.
0: I seguim amb més connexions al territori.
1: Connexions al territori.
0: La plaça de la Vila de Lloret de Mar va ser altre cop aquest diumenge escenari del seu 53è aplec de la Sardana, organitzat per l'Ajuntament a càrrec de les cobles, la principal de la Bisbal, la ciutat de Girona i la principal del Llobregat. La ciutat de Girona, el dia abans, el dissabte, va ser al Teatre de Lloret per oferir un concert de cobla com a vigília. Lloret encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I els amics de la Sardana d'Artesa de Segre van celebrar aquest dissabte a la tarda la seva Diada del Soci i el seu 27è aniversari amb una doble ballada amb les cobles Sant Jordi i Principal del Llobregat a la plaça de l'Ajuntament. L'entitat va aprofitar aquest aniversari per presentar el seu calendari sardanista del 2026 i van explicar que aquest any faran sardanes a la fresca, continuant el mes de juliol, tots els dies, el 3, el 10, el 17 i el 24, i el darrer serà la Cloenda i es comptarà amb la presència de la cobla Vents de Riella. Per la Diada Nacional també hi ha prevista una ballada a la Roca del Codós i el 21 de novembre tindrà lloc el 5è aplec de la Sardana, on hi actuaran les cobles, la Principal de Llobregat i la Marinada. I aquest divendres a la tarda va tenir lloc el 83è aplec de la Sardana de Mollet del Vallès, coincidint amb l'1 de maig i organitzat per Tradicions i Costums de Mollet Sardanes. I van participar les cobles Principal de Llobregat, Giovanni Bola de Sabadell i la Flama de Farners. I l'agrupació sardanista de la Garriga també va organitzar aquest diumenge la ballada de sardanes de l'aplec de Puiggraciós amb la cobla Maricel. I per acabar, diumenge, l'agrupació sardanista Santa Perpètua va celebrar la 88a edició del seu aplec de la sardana durant tot el dia al bosc de la Torre, amb les cobles Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, la Juvenívola de Sabadell i la Marinada. Al concurs de colles improvisades hi van participar fins a 8 colles. L'entitat l'any que ve compleix 100 anys i estan capficats en els preparatius. Us deixem a les nostres xarxes socials i imatges de la sardana, emblema d'aquest aplec, que és Espurnes Perpètues, i nosaltres a la ràdio l'escoltem. És de Jordi Molina i és de l'any 2002. Espurnes Perpètues.

0: Això era Espurnes Perpètues, de Jordi Molina, i tornem a les estrenes.
1: Poblejant, les estrenes.
0: Perquè aquest inici de maig, Joan Moliner va estrenar la sardana 50 anys amb Mas Bonans, dedicada al 50è aniversari de la Plec. La junta és la mateixa que el primer any, però això sí que mereix un gran reconeixement, diu l'autor. També agraeix a Jordi Pau, que els hi va preparar un esmorzar ben espectacular per celebrar aquest aniversari, i ells els hi van tornar amb la interpretació d'aquesta sardana estrena de Joan Moliner. L'escoltem aquí al Coplejant, a càrrec de la Copla Maricel. Això és 50 anys amb Mas Bonans.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I d'una entitat que s'inicia, en passem a una que cessa la seva activitat.
0: Notícies. Societat.
1: I és que l'obra del Ballet Popular ha anunciat aquest mes de maig que ha arribat al final del seu llegat com a entitat després de tres quarts de segle al servei ininterromput de la dansa i la música tradicional, també la copla i la sardana. Tot i que l'entitat tanca la seva estructura formal, ho fa amb la satisfacció, explicant del deure complert i també havent teixit una xarxa associativa, diuen, indestructible. La decisió arriba en un moment de transició en el qual la junta directiva actual, encapçalada pel president Joan Gómez, ha treballat intensament per garantir que cap dels pilars de l'obra del Ballet Popular quedi en l'oblit. Sota la seva gestió s'ha aconseguit que dues de les seves activitats més emblemàtiques tinguin continuïtat. L'aplec d'Esbars a Montserrat passarà a ser responsabilitat de l'agrupament d'Esbars d'Ensaires, que aquest any ja ho ha coorganitzat, i mentre que la històrica trobada sardanista a Montserrat quedarà sota el paraigua de Som Sardana. L'entitat va néixer formalment l'any 1950 i la seva trajectòria ha quedat immortalitzada com un petit tresor, ens explica, en un arxiu de particel·les de sardanes i danses tradicionals únics a Catalunya. Nosaltres escoltem ara Montserratina, en homenatge a aquesta trobada d'ençaires a Montserrat. És d'Agustí Burgunyó, de l'any 1948, dedicat al poeta Josep Carner i referenciant, evidentment, a la muntanya de Montserrat.

0: Això era Montserratina, d'Agustí Borgonyó.
1: L'agenda.
0: Vinga, tornem a tenir agendes llargues. Som al maig, és el que passa cada any, per tant, anem al gra. Dimarts, 12 de maig, ballada a les 6 a Ripoll amb la principal d'Olot. I dimecres, 13 de maig, a 2 de 7, concert de Montserrat Pujolà a la Casa de la Sardana. Dijous, 14 de maig, a les 5, ballada amb la principal del Rosselló a Montesquieu d'Albera. I divendres, 15 de maig, a 2 d'11, 35a trobada sardanista escolar a Sitges amb la Contemporània. També a les 11, trobada sardanista escolar a Figueres amb la Vila de la Jonquera. I el mateix divendres, a les 6 de la tarda, fires i festes de l'Ascensió de Granollers amb una ballada amb la cobla La Principal de la Bisbal. També el dia 15 a les 7, ballada de sardanes a Sants Montjuïc amb la cobla Rambles, i a les 8:30, 8è concert de Primavera Rosa de les Roses, divendres que ve amb la Maricel a Sitges. També divendres que ve a les 10, concert Jota per cobla amb Quico Alcel i el Noi i el Mut de Ferreries i la cobla Reus Jove a Vandellós. I dissabte 16 hi ha ballada de festa major a l'Argentera amb la Reu Jove 2 d'una. També a les 4 concert d'aniversari amb la Reu Jove a Riu de Canyes. I també dissabte que ve a les 5, 20è aplec de primavera a Porqueres amb la cobla La Principal de Porqueres. També dissabte que ve a 2 de 6 aprèn a ballar sardanes, un acte per aprendre a ballar sardanes al Vendrell a partir de 2 de 6, ho dèiem. I també dissabte que ve centenari de Narcisa Freixes amb una ballada amb la Marinada a la Garriga. També dissabte que ve a Vilassar de Mar, 7è aplec de la Sardana Conjunt amb Vilassar i Cabrera amb la Copla i Banda del Col·legi Santa Maria de Blanes i la Principal de Llobregat. I també a les 6 de la tarda a Vic hi haurà la Copla Montgrins a la plaça Major. També a les 6, concert de vigília del 65è aplec de Figueres amb un concert amb la Ciutat de Girona, i a 2 de 7 ballada amb la Genisenca a Molins de Rei. També a la mateixa hora i dissabte que ve a Flix hi haurà una ballada amb la Reus Jove, i a les 7 de la tarda dissabte que ve ballada amb la Principal de Tarragona a El Vendrell. A un quart de 8 ballada a Mataró amb la Sabadell, i passem a diumenge. Perquè a les 11 hi ha 2 de 5, 42è aplec de la Sardana de Sitges amb la Maricel, la Marinada i la Juvenívola de Sabadell. I a les 11, ballada amb la Vila de la Jonquera a Maçanet de la Selva. També a les 11, ballada a Mataró amb la Xaloc. I a 2 de 12, els Rossinyolets seran amb una ballada a Santa Cristina d'Aro. També a 2 de 12, ballada amb la Copla Terres de Marca a Igualada. I a les 2:15 de 12, Diada del Soci de Ripollet amb una ballada amb la Principal de Terrassa. La mateixa hora a Horta Guinardó, plaça Divisa, ballada amb la Ciutat de Terrassa. I també 2 de 12, la Llobregat serà a la plaça de l'Ajuntament de Premià de Mar. Diumenge que ve, dia 17 de maig, també a 2 de 12, festa de primavera amb una ballada amb la Copla Rambles a Sant Joan d'Espí. I també el desè aplec de la Vila de Riudoms, que arriba diumenge que ve a 2 de 12 i a les 5 amb les Coples Mediterrània Reu Jove. També a la 1 de 17è aplec de Sant Baldiri al Port de la Selva amb una copla, la Servianenca. I a les 4, 56è aplec de primavera de Torelló amb les Coples Bellpuig, Milenari i la Principal del Llobregat. També la mateixa hora, Diada de la Gent Gran a Sant Pau de Segúries amb la Principal de Cassà, i també a les 5:44 aplec de Penedes amb la Foment del Montgrí a Llagostera. A les 5, ballada a Vilablareix amb la Salvatana, i a les 6, ballada amb els Lluïsos Copla a Badalona. També a 2 de 7, ballada diumenge que ve amb la Mediterrània a Sant Cugat del Vallès. I dilluns 18 de maig a les 7 de la tarda hi haurà, atenció, la primera gala a l'audiència dels Premis Preludi al Casino de l'Aliança del Poble Nou de Barcelona amb la Copla La Principal del Llobregat. I aquesta setmana destaquem, doncs, el 65è aplec de la Sardana de Figueres, que arriba diumenge que ve, 17 de maig, a 11:15 i a 4:45 de la tarda, amb les Coples Montgrín, Sant Jordi i la Bisbal Jove. Escoltem-lo per esperar el Bullici de Santa Creu de Florenci Mauneara, que tot just acaben d'acabar les fires i festes de la Santa Creu. L'escoltem a càrrec de la Principal de la Bisbal, i és una sardana que data de 1954.

0: de conill. Coplejant.cat.
1: Notícies.
2: I aquesta setmana us hem d'explicar que ha nascut Som Arxiu, el nou arxiu sardanista digital amb un catàleg de prop de 35.000 obres per a cobla amb informació detallada sobre compositors i partitures. Aquest arxiu és gràcies a la integració del portal Boig Sardanista i oferirà un accés unificat a la música i a la història de la cobla i la sardana. Un dels pilars fonamentals d'aquest nou Som Arxiu de Som Sardana a la seva web i a la seva aplicació és la migració, ho dèiem ara, de la base de dades de Boig Sardanista. Aquest sistema es traslladarà a un entorn modern i estable on els usuaris podran consultar, com dèiem, aquestes 35.000 obres del catàleg o també un repositori històric de llibres, discografia i biografies de lletristes i instrumentistes, però també repertoris en viu. Gràcies a la unificació de dades a partir d'ara, l'agenda d'actes de Som Sardana podrà mostrar automàticament quines sardanes s'interpretaran a cada ballada o concert. La unificació de totes les dades no hauria estat possible sense la feina realitzada per Francesc Manaut, qui ha estat tractant la informació del Boig Sardanista des de la seva creació l'any 1996 des de Sabadell. Una dedicació que ha servit per tenir constància de milers de sardanes sempre al dia de les noves incorporacions sense descuidar de les sardanes d'arxiu. La base de dades sardanista més completa amb informació sardanista compta amb més de 35.000 sardanes, entrades i 2.400 compositors, entre altres dades. I aquests arxius de sardanes no serien possibles sense els mal nomenats caçadors de sardanes, aquesta gent que grava les sardanes, especialment les estrenes i les més desconegudes. De fet, Maria Mercè Navarro va dedicar una sardana a un caçador de sardanes, en concret a Ramon Martí Caraltó de Vallfogona de Riucorb. Molts dels que ens escolteu el coneixeu, de fet el saludem des d'aquí, li va dedicar Cercant el so de la sardana, m'ho de dient. Per aquesta notícia que acabem d'explicar i que escoltem a càrrec de la cobla, Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, és una sardana del 2016, l'escoltem.

0: poblejant.cat.
1: Bé, nosaltres tanquem edició escoltant Primaveral de Joaquim Serra, i és que estem en plena primavera, ens encanta i ho volem celebrar també amb aquesta sardana, que és preciosa, una sardana que doncs, Joaquim Serra escrivia el 1947 i va guanyar el premi Entronització de la Mare de Déu de Montserrat. Déu-n'hi-do. Escoltem-la ara per acabar i nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coplejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels països catalans. També ens podeu escriure a correu@coplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla, amb exclusives incloses. Mentrestant, coblegeu força.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Amb passió, tu també vols el millor al teu plat. A la pizzeria Mamatina trobaràs pizzas 100% artesanes fetes amb productes italians i amb tot el sabor de casa nostra. Qualitat, tradició i el millor preu. Una combinació guanyadora. Vine a tastar-les al carrer Víctor Balaguer, número 18 de Sant Boi. Pizzeria Mamatina. Les millors pizzas per gaudir de l'esport sambuià. L'esport es viu a Sant Boi en Joc. Connectem amb els periodistes de Ràdio Sant Boi desplaçats en els partits d'avui.
1: Hola, hola, amics oients de Ràdio Sant Boi. Això és Sant Boi en Joc en directe. Si ahir us parlàvem d'una final al Dani Jarque, avui us parlem una altra al Baptista Milà, perquè el Sant Boià s'enfronta al Cubelles en un duel clau per aconseguir la permanència a la categoria. Amb la derrota de la Terlenca, el club d'Alberto Triguero només ha de guanyar per quedar fora de les posicions de playoff. Estem a la penúltima jornada, en queden dos, i aquest és el darrer partit de l'equip de Sant Boi a casa. I per narrar aquest partidàs tinc al meu costat el Dani Teruel. Què tal, Dani?
2: Què tal, Eloi? Bon dia. La veritat és que després de tot el que ha passat durant aquesta temporada del grup 3 de la primera catalana, és un autèntic goig doncs arribar amb opcions, perquè és que és l'últim tren. Eloi, estem en l'estació, són les 12 de la matinada, volem tornar a casa, i el Sant Boià, amb aquesta derrota, com ens deies, de la Terlenca barcelonista, que té un últim tren per agafar-se en aquesta permanència de la primera catalana, que tant de bo explicar-vos a Ràdio Sant Boi.
1: Doncs sí, perquè és una autèntica final. Ara mateix el Sant Boià està a la 13a posició amb 29 punts, i el Cubelles a la posició número 15 amb 26. És a dir, si el Cubelles avui perd o no puntua, ja haurà baixat de categoria de forma matemàtica. Per tant, l'equip visitant sap que avui també és una final per ells, perquè en cas de guanyar, de no guanyar, ja seria equip de segona catalana, i el Sant Boià, com dèiem, Dani, sap que té l'oportunitat de guanyar avui, perquè guanyar vol dir seguir en aquesta lluita per mantenir-se la categoria, i jo crec que és el més important. És cert que la setmana que ve has de jugar al camp de l'Atlètic Vilafranca, que no juga res, tot i estar a les posicions més altes, però avui guanyar és essencial, perquè tindríem pràcticament mitja permanència en principi.
2: Sí, no et diria la butxaca, però almenys es posaria bastant a prop després d'aquesta dura derrota contra el Natació Terrassa 3-2, on recordem que Alberto Triguero va estar expulsat, i avui no serà de la partida. La federació va indicar que per protestes els àrbitres serà Juan Carlos Aranda qui assumirà aquest rol de primer entrenador, almenys avui, en una jornada clau on no estarà Alberto Triguero, en aquesta última derrota que va deixar el Sant Boià una situació delicada, encara en el descens. Però sí que és veritat que per matemàtiques i per enfrontament directes s'ha donat una casuística, que és que avui jugues contra un rival que pots enfonsar, com és el Cubelles. Després els rivals directes juguen avui, Tortosa d'Ebre contra el Viladecans, tot i que pràcticament ja no té opcions de mantenir-se la categoria, almenys són molt, molt mínimes. El Tàrrega, que jugarà a casa del Joventut el 25 de setembre, que ho farà al vespre, i haurem d'esperar. I després la Terlenca, que va perdre a casa contra el Sant Cugat, un resultat que m'ha sorprès, d'un Sant Cugat que, bueno, és una lliga que almenys per la part alta ja està pràcticament finiquitada, un 0-2 que es va emportar el Sant Cugat, que és un equip superdur i que dona opcions al Sant Boià a guanyar i a dependre de si mateix. Aquest és el punt, però sí que és veritat que avui no hi ha marxa enrere, és o guanyar o guanyar.
1: Doncs si tu has dit, Dani, és guanyar o guanyar, i avui no només estarem aquí al Baptista Milà, sinó que tindrem dos partits més. El primer serà amb l'Adrián Vázquez a la parellada amb el bàsquet Sant Boi Morella, un partit per l'ascens que connectarem una miqueta més tard, però el que sí, tenim en directe a la zona franca, al municipal d'Ibèria, és el nostre amic Albert Vilar, per viure aquest duel per la permanència del Marianao Poblet. Albert!
3: Què tal, Eloi? Bon dia. Avui estem des del municipal d'Ibèria, des de la zona franca, des de Barcelona, per viure un partit clau també per la permanència, en aquest cas del Marianao Poblet, que dels tres equips de Sant Boi és el que es pot dir que ho té més de cara. Una victòria avui pràcticament li donaria la permanència als de Pedro Milla, i ho fa al camp del Cué, que és l'Ibèria, que ja fa setmanes que ha baixat, però compta amb l'Ibèria perquè ve de guanyar 1-5 al Sant Ildefons, que també s'està jugant la salvació, i ve de treure un punt aquí a casa contra l'Sporting Gavà, el líder que encara no ha certificat l'ascens a primera catalana. Per tant, un partit trampa pel Marianao que no pot fallar, que ha de guanyar avui, sigui com sigui, i si no ho fa Sant Ignasi o no ho fa Sector Montserratina, haurà certificat matemàticament la permanència de la segona catalana, tornaria a guanyar fora de casa després de moltes setmanes sense fer-ho i aconseguiria l'objectiu pel que va arribar Pedro Milla després de la marxa de Víctor Rodríguez, salvar l'equip, i ja veurem si es queda o no la temporada que ve.
1: Doncs esperem una victòria també a la zona franca, igual que el Baptista Milà en aquest duel, el recordem entre el Sant Boià i el Covella.

0: Molt bé. Hem de remar tots junts. Animo a tot Sant Boi, animo tota la gent que ha vingut durant la temporada que ens doni aquest suport que necessitem, que segur que hi haurà minuts en què no estarem del tot fins i si veiem a la nostra gent animant-nos des de la grada, segur que serà un reforç moral molt bo, tant per l'equip com per tot el club. I res, afrontar la final que ens ve com això, com el que és, a guanyar els 3 punts i deixar Sant Boi a Primera Catalana.
1: Demanava l'ajut de l'afició i avui, Dani, tenim una entrada gratuïta i es va omplint a poc el Baptista Mila.
2: Doncs sí, us avancem dues coses. En primer lloc, aquesta entrada gratuïta que hi ha avui al Baptista Mila, que la veritat és que quan hem vingut hem escoltat més soroll de l'habitual, fa goig encara d'entrar bastant gent. Crec que és un dia ideal, almenys de sol, per ser-hi aquí avui al Baptista Mila, una temperatura ideal doncs per animar el Sant Boià. Us avancem també, a més d'aquesta entrada gratuïta que encara podeu aprofitar si esteu per la rodalia, que el Sant Boià treu un 11 molt ofensiu. De seguida us el cantem, però treu un 11 molt ofensiu quan ara ja veiem a tots dos equips que han matinat i estan llestos per saltar la gespa. Si voleu, parlem una miqueta d'aquest Cubelles, que almenys ve a la 15a posició amb 26 punts, 6 victòries, 8 empats i 14 derrotes. El Cubelles que ve doncs, a una ratxa irregular, perdre 2-3 contra la Rapitenca, guanyar 0-3 contra la Terlenca, perdre 0-1 contra l'Escó i 5-2 contra el Cubelles. Si ens adonem, partits amb molta anotació, llavors podem esperar un partit que decideixi fins al final de molta anotació i aviam si el Sant Boià doncs, es puja al vaixell no, de marcar molts gols. Un equip de ratxes com el Sant Boià, si mirem els resultats, derrotes dures i també victòries molt sòlides, un equip que no s'ha acabat de trobar, almenys a l'estabilitat, i d'aquí la situació d'estar en descens, fora de casa només ha guanyat 3 partits. Són uns quants, podrien ser menys, però és un precedent que almenys intentem jugar-ho a favor. Si el Cubell es perd, descendeix. Aquest és el punt. Llavors, evidentment, els visitants que avui, si el Sant Boià està concentrat i animava la gent aquí a venir a animar el Baptista Milà, doncs el Cubell és que avui, com a visitant, no serà menys.
1: Doncs sí, per cert, que estava mirant també altres estadístiques, el Cubelles és el pitjor local, amb 12 punts també, vull dir, males estadístiques també a casa. També, Dani, tenim novetats en quant a sancions, perquè avui el míster no podrà ser a la banqueta, l'Alberto Triguero.
2: Exacte, això és clau, no estarà l'Alberto Triguero, que té una sanció, que està complint de vermella, perquè l'últim partit contra la Natació Terrassa, minut 88, unes protestes als àrbitres, això indica la federació, doncs els han deixat sense l'Alberto a la banqueta i Joel Martí tampoc serà la partida per acumulació de targetes.
1: Mira, comença a sortir els jugadors al terreny de joc i és moment de repassar les alineacions dels dos equips. Hem de començar amb l'alineació local, Dani. Hem de començar amb l'alineació que surt avui l'equip d'Alberto Triguero, que serà dirigit per Juan Carlos Aranda.
2: Doncs sí, amb Iván Fuentes a la porteria, en defensa Marc Rodríguez, Pedro González, Albert Vázquez. Tenim dudes d'aviam aquesta posició de Joan Avellanet, que potser es posiciona com a central en companyia de Ricard Cabrera, Sergi Lasota, també amb Serín Saliu, Nil Linares, Eric García i Vicenç Oromí de la partida a la punta. Després repassarem què tenen a la banqueta.
1: Doncs sí, haurem d'acabar de repassar l'alineació i com queda confeccionada. També hem de repassar la de l'equip visitant, la del Cubelles, l'equip d'Ivan Atenza.
2: Doncs sí, el Cubelles que surt amb David Trillo en porteria, en defensa Víctor Navarro, Aleix Valldosera i en Patrick Ferris, en companyia també de Juan Carlos Rodríguez, Soleimán, en Rebet, Dani Pérez, Alexis Paredes, Biel Alonso i Arnau Villanueva en la davantera.
1: Doncs amb tot repassat, tot preparat perquè comenci el partit.

0: Tot preparat el Baptista Milà, fent un passadís a jugadors de la base, i marxem ràpidament a la zona franca amb l'Albert Vilar per saber si també tenim 11 del Mariana Bolet.
1: Efectivament, s'han anat els jugadors de vestidors i l'11 que avui presenta Pedro Milla és Carlos en porteria, Joaquín i Joel Agraf avui fent de central. El Marianao, que té unes quantes bases i jugarà amb Perico, el Marianao ve com a lateral dret, Quique com a lateral esquerre, Uli, Blanco i també Andreu com a mig del camp, i en punta Joel i Ivan.
0: Doncs alineació repassada també al Marianao Poblet. Recordem, Sant Boi en joc, Sant Boià Cubelles a partir de les 12 al Baptista Milà, i el Marianao Poblet que juga la vida contra l'Iberia.
2: Doncs sí, ara abans de començar el partit, com us dèiem, els dos equips havien matinat, estan fent doncs el típic passillo, no?, que tant

0: parlava del clàssic d'aquesta nit del Madrid-Barça, doncs avui el tenim al Baptista Milà, també amb personalitats com la regidora d'Esports, Maria Antònia Barragán, que està a la gespa amb els companys del Sant Boià, que crec que estan homenatjant doncs a personalitats del club. També han passat abans un equip, si no m'equivoco, per l'edat, havien de ser alevins o infantils, alguna cosa així.
1: Doncs sí, ara farà entrega si no m'equivoco, David Aragón, no?, d'una insígnia a una de les persones, ara podrem saber qui
0: sí,
1: és.
0: Sí, una persona homenatjada.
1: Doncs fent homenatge aquí al Baptista Milà, i l'entrega David Aragón d'una samarreta assignada per tots els jugadors del primer planter del club, fent un passadís amb els jugadors del primer equip i també la base, celebrant al costat del nou president, aquest nou cicle de presidència de Joan Vallanet, que és ara el nou president del Sant Boià, que li fa entrega també d'una insígnia.
0: Doncs sí, també, evidentment, estem en un moment, tot i que estem molt centrats esportivament en el que està passant amb el Sant Boià, sobre la gespa. Hem de dir que fora d'ella també estan passant coses, estan tenint doncs canvis, relleus generacionals, també m'atreveria a dir, en doncs la zona noble no, d'aquest club que s'està reconfigurant, i també en molts moments també s'ha d'agrair doncs a les persones que abans estaven en aquest club fent la feina, que si surten doncs surtin homenatjats.
1: Doncs homenatges finalitzats al Baptista Milà. El Sant Boià es posa a l'esquerra de les nostres posicions i tindrem el moment per repassar també i confeccionar la plantilla final, l'onze final de l'equip d'Alberto Triguero, avui dirigit per Juan Carlos Aranda, per aquesta expulsió en el darrer partit, i amb moltes ganes de saber com col·loquem aquesta alineació.
0: Doncs sí, un 11 que almenys l'estàvem configurant quan hem vist l'acte i el que estàvem veient. En primer lloc, doncs que és molt ofensiu. M'ha agradat molt això de que probablement tindrem, com hem tingut en algunes fases finals de partit, a Joan Vallanet, el capità, com a central. Potser és que esperen un partit amb molta possessió i amb molt atac. Ricard serà de la partida, segurament ben a prop de Saliu. Nil Linares probablement estarà enganxant, i una de les principals novetats d'un equip que havia de moure coses, no perquè no estiguessin funcionant a la gespa, bueno, sí, o almenys a nivell de resultats, havies de canviar alguna cosa, sí o sí, i avui Eric García, doncs que estava sent un suplent habitual, normalment de sortir als 60-70, que estava girant els partits des de la banqueta, avui serà de la partida en companyia de també de l'Asso per aquesta...
1: Moltes ganes de veure també el Cubelles, perquè aquesta victòria 3-0-3 contra la Terlenca, Dani, ens canvia una miqueta la visió d'aquest equip, perquè
0: sí,
1: és un camp duríssim.
0: Sí, també ho comentàvem abans, la Terlenca és un equip que almenys... aquesta temporada, quan ens ha tocat narrar-lo amb el Sant Boià, hem vist un equip molt agarrit, molt lluitador, molt tancadet defensivament, que volia doncs que passessin poques coses durant el partit, i la veritat és que en aquest sentit...
1: Tant de bo, ara parlem amb el Pedro, exentrenador del
0: sí,
1: Sant Boià.
0: El Pedro, que avui està i també ha rebut aquest homenatge. Doncs la Terlenca és el típic equip tancadet, que defensa molt, que és molt dur, que juga moltíssim amb les pilotades amunt, i llavors aquest 0-3, i a més a casa seva, al Prat, doncs ens ha sorprès, i no sabem què esperar d'un Cubelles que almenys amb un Sant Boià amb una alineació molt ofensiva, i un Cubelles que també presumeix de gols, doncs val a dir que podem tenir un partit super emocionant al Baptista Milà.
1: Doncs veurem, preparat ja el Cubelles, que ha hagut d'esperar que finalitzés aquest homenatge. Serà l'equip que posi la pilota en joc quan ho indiqui el col·legiat d'avui. Tot preparat aquí el Baptista Milà, fent els darrers escalfaments als jugadors del Sant Boià, també preparats amb la samarreta blava i blanca que avui vestirà l'equip visitant. Tot preparat, la primera posició serà visitant, comptant l'àrbitre, tots els jugadors, perquè no falti cap, perquè comenci el partit, i quan ho indiqui començarà aquesta primera part d'aquesta final pel Sant Boià, que sap que ha de guanyar per seguir lluitant per la permanència, per sortir, que és l'objectiu de l'equip d'Alberto Triguero, i ara sí comença el partit. Primera posició pel Cubelles, jugant cap endarrere, és Ian, que controla la pilota, juga amb el seu porter, juga amb David Trillo, que controla, se la posa a la seva cama dreta, l'enviarà directament al camp del Sant Boià, de retrocedir tot l'equip d'Alberto Triguero, saltava, ara Biel, no arribava aquesta pilota, cau al costat esquerre, recupera, Saliu, la volia enviar, llarga buscant, avisi, no arriba, rectifica bé, el central del Cubelles, pilota al mig del camp i compta que pot atacar, arribava trobava ara Dani Pérez, que volia descarregar, la recupera Vallanet cap a la banda dreta, on l'espera Marc Rodríguez, que l'envia en profunditat buscant a Eric García. La banda dreta no arriba, banda pel Cubelles.
0: Resolem aquest dubte que teníem, a Vallanet al mig del camp i Ricard com a lateral esquerre, que la veritat és que té una cama esquerra espectacular per posar centrades. Igualment, de nou, recalquem, alineació molt ofensiva, perquè tenir Ricard en aquesta zona, que, i també el Marc, que moltes vegades també puja moltíssim a l'atac, doncs avui potser veiem uns laterals de l'equip local molt amunt, perquè Ricard al final, vulguis que no, té molta vocació ofensiva, farà falta també aquestes ajudes de Serín Saliu en les cobertures. Llavors, de moment, Avellanet a moure el partit al mig del camp i Ricard avui actuant de lateral esquerre.
1: És falta a favor del Cubelles, escurada a la banda dreta, la posarà en xoc el Cubelles demanant distància a Biel i sembla que la posarà a l'interior de... que està bastant allunyada, una miqueta escurada a la banda dreta, minut 2 de partit, recordem Sant Boi en joc, Sant Boi 0 Cubelles 0 de moment, en un duel clau per la permanència, posa la pilota dins l'àrea, està totalment sol, rematava ara Juanca, l'envia directament fora i serà porteria, s'ha fet mal un jugador de Cubelles, xoc aturat i aprofitem Dani per obrir connexió que havíem d'obrir amb l'Adrián Vázquez a la parellada entre el bàsquet Sant Boi i el Morell. Què tal, Adri?
2: Què tal, companys? Com esteu? Ja som aquí al poliesportiu La Parellada, el partit que comença a un quart d'una del migdia, partit importantíssim on el bàsquet Sant Boi que rep el líder de la primera catalana, un Morell que ja té l'ascens a la butxaca i és un objectiu que també persegueix l'equip d'Héctor de Castro, que tot i que no ho té fàcil perquè no depèn d'ell mateix i necessita guanyar aquests dos partits que queden per atrapar una segona posició que podria donar plaça a Lliga Elit i que ara mateix té a tan sols una victòria. Així que només avui val guanyar després de la derrota la setmana passada davant del bàsquet Ribes, tot preparat, jugadors fent ja últims exercicis d'escalfament, la grada, bon ambient, també a la grada, com dèiem, partit que comença a un quart d'una del migdia, bàsquet Sant Boi, Morell.
1: Gràcies, Adri, el nostre home poliesportiu, Dani, de bàsquet, handbol, el que calgui,
0: Pot fer de tot, perquè no queden massa esports per inventar, perquè arriba un punt que no pots inventar tantes pilotes ni tantes coses per donar-li una pilota ni tenim tantes extremitats al cos.
1: Si no, però... hi seria l'Adri.
0: Si s'inventa l'Adri, l'Adri seria un crac. Una abraçada que li enviem.
1: Pilota per Albert, cobra la banda esquerra, Ricard ataca el Sant Boià, banda esquerra, Saliu que controla el set del Sant Boià, conducció interior, toca ara amb Lasso, que és qui controla, la canvia totalment a la banda dreta, puja la mar de la banda Marc Rodríguez, cama esquerra, pilota interior, arribava Lina i no aconsegueix controlar la pilota, acaba als peus de David Trillo, pilota pel Cubelles i marxem a la zona franca, marxem amb l'Albert Vilar.
3: Ha començat el partit ara fa escassament 60 segons aquí al Municipal d'Iberia, aquest duel clau pel Marianao davant de l'Atlético Iberia, que si guanya pràcticament té la salvació feta. Repeteixo l'alineació perquè abans no l'he expressat molt bé, moltes baixes té el Marianao, però es presenta amb un 4-3-3, amb Carlos a la porteria, Perico, Joaquín, Agraz i Quique en la línia defensiva, Sardor com a pivot, aquest nou fitxatge, Uli i Cristian Blanco al mig del camp, Andreu extrem dret, Ivan Rodríguez extrem esquerra i com a punta el golejador i capità, Joel Paredes, que ve de marcar 4 gols contra Sarrià i que avui intentarà tornar a marcar per donar-li la victòria al seu equip. I per la seva banda, ràpidament Iberia, Derek en porteria, Javier, Raúl i Antonio, Brian com a golejador amb 6 gols, Isma, Joshua, Eric i Adrià, Ivan i Hugo. Veurem com va aquest partit.
1: Minut 4 de partit, el Baptista Milà, Sant Boi 0, Cubelles 0. Recordem, duel clau per la permanència, serà servei de banda a favor del Cubelles. Arnau la posa en joc, baixava a rebre. Ara Biel la deixava de primera, es volia enviar-la al camp contrari, al camp del Sant Boià. Recuperava l'equip d'Alberto Triguero. Ricard acaba tocant a última instància en un jugador del Sant Boià i serà servei de banda pel costat esquerre. Per l'equip de Sant Boi.
0: Val a dir que bona entrada avui al Baptista Milà, però amb l'habitual calma tensa, Altres dies sí que veiem una miqueta més de silenci. Avui hi ha una espècie de concentració entre ganes de que això pot explotar en qualsevol moment, però l'agrada que està molt atenta al partit d'avui del Futbol Club Sant Boià, que crec que ha començat molt present i davant tenim un Cubelles que em dona la sensació de que és un equip molt jove. O sigui, veig cares molt joves i avui, tot i que el Sant Boià precisament tampoc és que pugui tirar de veterans que s'apropin als 30 anys, que en tenim moltes vegades a Primera Catalana i a Lliga Elit, avui has d'aprofitar i fer-te gran a casa davant d'un equip que es presumeix com a molt jove.
1: Servei de banda a favor del Cubelles, banda dreta, serà Arnau qui la posi en joc. L'envia dalt, buscant a Biel, Avellanet la toca, recupera Lina. Banda esquerra, estira la banda, estira el canyo, compte que pot seguir l'11 del Sant Boial, internacional per Andorra, pressiona. Ara Àlex Valldosera, i ha de jugar amb el seu porter, amb David Trillo, que l'envia directament al salt del Baptista Milà. Avellanet, que no calcula bé, el salt i pot tenir a contra, banda dreta, recupera Ricard, jugarà
0: bé, Ricard.
1: Amb Ivan, que controla el porter del Sant Boià.
0: I de moment molt resolutiu, Ricard, en aquest cantó esquerre del joc.
1: Compte, pilota llarga, que la pot tenir Suli, banda esquerra, posa el cap bé Arnau i recuperava la pilota pel Cubelles, però compte que torna a recuperar banda esquerra el Sant Boià. Falta sobre
0: Vicenç Urumí.
1: Falta ara, crec que ha estat Àlex, el central dret de la defensa del Cubelles, estava agafant al davanter del Sant Boià i serà falta escurada a la banda esquerra, la penjarà Joan Avellanet.
0: Sí, ha sortit aquí una miqueta massa la persecució i la carrera d'un Vicenç que tenia guanyada la pilota, i de moment m'està agradant el Sant Boià, sobretot amb idees fresques. Val a dir que en aquesta primera meitat, amb aquest 11 tan ofensiu i Ameri García avui de la partida, que et queden més a la banqueta, a la primera part Eloi has de marcar un gol sí o sí, com a mínim un.
1: Es prepara Avellanet amb la mà dreta aixecada, Ricard també l'acompanya. Veurem qui és l'home encarregat. Falta en joc, només un home en barrera. Sembla que serà Avellanet, no, la deixa passar. Corre per la banda de la barrera, serà Ricard. Amaga, doncs serà Avellanet qui la posi. Cama dreta, la posa a l'interior de l'àrea, punt de penal. Aixeca el banderí, el linier fora de joc.
0: Doncs sí, bé, han avisat els dos equips amb pilota aturada. Crec que tenia més perill aquesta acció del Cubelles, que ha trobat abans un jugador pràcticament sol dins l'àrea. Llavors t'ha avisat l'equip visitant que avui has d'estar força atent a la pilota aturada amb les marques, sobretot que moltes vegades el Sant Boià acostuma a perdre les referències. L'últim partit es va perdre per un gol on es perdia la marca d'un jugador que entrava en segona línia. Llavors recalquem de nou, si vols atacar molt, també has d'ajudar molt en defensa, en tasques defensives avui, que no solen fallar, però Saliu, per exemple, avui ha d'estar atentíssim, Eric García és un habitual, Vicenç Urumí també, el Vici es sol matar en cada acció, però avui ha de ser extra, i també serà clau aquests canvis a la banqueta, perquè hauràs de fer canvis, o sigui, i crec que serà un bon símptoma que als 60 hi hagin diversos jugadors que estiguin ja molt cansats.
1: Salta Alexis Bo, aquesta rematada per l'extrem dret del Cubelles, recuperava ara Lasso, la volia enviar directament a Marc Rodríguez per canviar l'orientació del joc, l'envia directament fora i serà servei de banda per l'esquerra per Víctor, pel Cubelles, que la vol posar en joc. Baixa a rebre ara Sulaiman, acaba jugant amb el seu punt amb Dani Pérez, que descarregarà ara sí per Sulaiman, pel 10 de Cubelles, retalla banda esquerra, cau al terra, falta de Lina sobre el 10 del Cubelles.
0: I estan passant més coses en aquesta penúltima jornada del grup 3 de la primera catalana, perquè recordem que el Sant Boià, si guanya, dependria de si mateix, almenys per aquesta última jornada on te la jugaries contra l'Atlètic Vilafranca. Si avui guanyes, que només serveix la victòria, els 3 punts, dependries de tu mateix en una primera catalana, en un grup 3 de la primera catalana, on la Rapitenca va perdre ahir precisament contra l'Atlètic Vilafranca, que recordem no arriba a caçar aquesta tercera posició de playoff. El Sitges va guanyar 3-0 al Natació Terrassa. La Terlenca, com us dèiem, va perdre contra el Sant Cugat, que val a dir que tot i que jugués a casa, és tot un Sant Cugat que et visita a l'Escova.
1: Compte, que recupera Lina, pressió, 1 contra 1, és Lina! Atura David Trillo, l'havia recuperat en aquesta pressió, s'estava embolicant la defensa del Cubelles en la sortida, ha aprofitat Lina, 1 contra 1 contra Trillo, ha xutat bastant al mig de la porteria, ha aturat el porter i el capità del Cubelles.
0: I el que tenim ben clar, Eloi, és que en aquest Sant Boià, quan Nil Linares juga per dins o rep per dins, tira aquestes desmarcades per dins, primer és indetectable i segon passen coses. Ara bé, aquí, en aquest pràcticament mama, sol, sense marca, que no tenies cap defensa a sobre, has de definir millor.
1: Minut 10 de partit, Sant Boià 0, Cubelles 0, córner per esquerra, la posa al segon pal i no arriba ningú, serà per tant servei de porteria. Ha començat de nivell partit el Sant Boià, moltes ganes, es nota la intensitat, es nota que saben que és una final.
0: Sí, sobretot amb calma, no volem córrer, no volem pujar massa de revolucions, anar una marxa massa alta, no, el partit ha d'anar creixent a poc, l'has de dominar des del 0 fins al 90 primer, perquè pots minuts perquè tens el talent al camp i has de tenir aquesta vocació ofensiva constantment. De moment, 9 minuts i pràcticament 40 segons de joc, hem vist poc del Cubelles, o almenys encara no sabem a què pot arribar a jugar aquest equip aquí al Baptista Milà, ara que tindrà un servei de porteria i l'envien lluny. De moment, molt carregada aquesta zona ofensiva, amb Alexis, Dani Pérez, molts jugadors que sumen a l'atac en molts moments pressionant amb 4 amunt. Llavors podem esperar un Cubelles que vagi pel gol, no un Cubelles que surti a defendre, perquè també recordem que ha de guanyar, però de moment poqueta cosa de Cubelles en aquests 10 minuts de partit i un Sant Boià protagonista.
1: Serà servir davant a favor del Sant Boià, banda dreta, Marc Rodríguez la posarà en joc al lateral dret de l'equip d'Alberto Triguero, avui dirigit, recordem, per Juan Carlos Aranda, perquè està expulsat el tècnic del conjunt de Sant Boi. Pilota llarga, buscant Alina, rematava Ian, anticipava aquesta pilota, compte que la pot tenir banda dreta, era Bici qui apareixia i descarregava pel costat dret, serà servei de banda a favor del Cubelles, la tocava en última instància Alina.
0: Et dic una cosa, l'esperit que té Eric García avui jugant a la banda dreta i titular, el 10, que ara li dona el cap a la pilota, si tothom tingués aquest esperit, no de ganes ni d'esforç, parlo de l'esperit de voler guanyar, tothom tingués aquest esperit que té l'Eric García, el Sant Boià tindria més punts, perquè aquesta capacitat que té ell, que tenen pocs jugadors, no és que la resta estiguin per sota, de voler competir totes les accions, tenir totes les pilotes, no fallar una, guanyar sempre, és que sempre s'està oferint mirar el tenim pràcticament baixant moltíssim a rebre, a empujar un rival, és que les vol totes, i si tenim aquest esperit, els 11 sobre la gespa i també la gent de la banqueta es guanyarà.
1: Pilota llarga de Lina buscant l'esquena del lateral esquerre, l'espera en Salió, arriba Arnau i anticipa pel Cubelles, corre a la banda dreta per la seva banda habitual, la posa en profunditat, està Ricard abans, anticipa amb dos tocs, la baixa i acaba jugant amb Lazo, que retrocedeix i juga amb Ivan, que és ara qui controla, el porter del Sant Boià busca opcions per jugar, acaba jugant a la dreta amb l'espera Pedro González, el Sant central que acompanya avui Albert a la línia central al mig del camp, Lazo con superioritat i corre a la banda, la busca a l'esquerra, buscant l'espai a Saliu, anticipava de nou Arnau, recupera el Cubelles.
0: I el Sant Boià que futbolísticament, almenys aquestes últimes dues jornades, perquè no et queda més, tenia i té un repte que és configurar atacs una miqueta més, com dir-ho, elaborats, o sigui, a inici de temporada estava costant molt atacar directament, o sigui, no s'estava atacant, després va arribar Serín Saliu, que ho va canviar tot, perquè amb accions com aquestes pilotades llargues buscant el set estaven generant moltíssim
1: pilota perill. Pilota llarga de Ballanet a l'esquena dels centrals, era Lina, que es quedava pràcticament sol per la banda esquerra, fora de joc.
0: Una nova per mig de Linares, se la tornem a apuntar, tot i que aquesta fora de joc, com us deia, Saliu, que va canviar l'atac, o almenys l'energia a l'atac en aquestes pilotades llargues, buscant a l'extrem esquerre, em dona la sensació que ja els equips comencen a llegir aquest recurs, no? Aquesta alternativa que sempre busca el Sant Boià quan no acaba de trobar sortida, i amb tot el talent que té a la gespa ha de saber ser capaç, diguem-ne, d'atacar amb més efectius, millor i col·lectivament, i en jugades més carregades.
1: Compte a banda esquerra, és Juanca, és a la frontal de l'àrea, el xut que bloqueja la defensa del Sant Boià, es marca la rebutja però queda a l'interior de l'àrea, ara recupera el Sant Boià, torna a perdre la pilota ara Ballanet, en segona instància la guanya al terra Joan Ballanet, falta d'Arnau sobre el jugador del Sant Boià.
0: Sí, que aquí jo crec que Joana Ballanet a la gespa està buscant una miqueta aquesta targeta groga perquè arriba tard, no sé, bueno, si ha indicat falta a l'àrbitre perquè ha arribat una miqueta tard al seu parell, però bé, crec que no, també està buscant, sí, o sigui, al final tal com ha sortit la pilota tampoc hi ha hagut massa contacte, ha sigut una cama que no s'ha deixat, llavors és una jugada residual que no recordarem.
1: I per corroborar el que estaves dient de l'atac, jo et diria que el Sant Boià té bon atac. Eric García, Lina, Bici, Saliu, els quatre d'avui són jugadors top per aquesta categoria.
0: Sí, és un Sant Boià que crec que té molt talent i molt gol, molta capacitat individualment. Compte de nou.
1: Compte la pilota llarga de Marc Rodríguez buscant a Lina en punta, no arriba a bloc a David.
0: Però d'això et deia, o sigui, deixar de jugar per Saliu, o almenys per pilotades llargues a Saliu, i avui tens a tres jugadors que pràcticament, com són Bici, com són Nil i com són Saliu, que et poden tirar una desmarcada per dins o per fora, i tens aquestes alternàncies, tens aquestes alternatives. Què passa? Que quan el rival t'ha de defendre, doncs té aquests tres perills, llavors és salto a un, salto a l'altre, quan no tens el dubte i només tens a Saliu com a alternativa, doncs és molt fàcil, perquè al final la defensa rival et llegeix i et queda sense alternativa. Però quan tens diverses armes a oferir sobre la gespa, i sobretot col·lectivament, que és el més important. El futbol és un esport col·lectiu, doncs tot canvia.
1: Ataca per la banda esquerra, el Cubell es puja a la banda, Dani Pérez, aquesta pilota ha tocat en última instància, en Marc Rodríguez, i s'ha servei de banda, la posa ja en joc, pilota per Juan, que banda esquerra, descarrega el Cubelles, buslava, buscava Dani Pérez, no arriba, recupera el Samullà, tampoc s'equivoca també l'Asso, compte que pot tenir la contra de la Cubella, recupera ara el Samullà, pot tenir la contra de la contra, es
0: ja
1: condueix
0: aquí, eh?
1: Conducció interior, és ara per Suli, banda esquerra,
0: molt bé,
1: volia arribar i arriba abans Arnau, aquesta pilota que segueix pressionant el Samullà, era bona idea del Samullà en aquest contraatac, aquesta pilota queda morta a mig del camp, recupera ara Rical, envia el Cubelles a camp contrari, blocarà Ivan i marxem al Municipal d'Ibèria. Albert.
3: Minut 16 de partit aquí al Municipal d'Ibèria, empat a 0 de moment entre l'Ibèria i el Marianao. Està sent l'Ibèria una mica el dominador de la pilota, però surt del Marianao molt bé les contres, compte que hi va Ivan Rodríguez, entra dintre l'àrea, se'n va de dos, li treuen el remat, refusen a l'Ibèria després d'un intent de remat en segona instància d'Ulisses Bordón. L'Ibèria, que tot i anar cué, està intentant ser més dominador de la pilota, ara sí que s'està embogint una mica el partit, de moment en aquests 16 minuts. Poques ocasions per no dir ninguna, compte que surt l'Iberia a la contra, res, ho talla Mariana a la banda dreta, veurem si ho calma o no l'equip de Pedro Milla. En resum, minuts sense partit, de moment es manté el 0-0 entre el Mariana Pobret i l'Atlético Iberia.
1: Obria Ballaner la pilota a banda dreta, pujava Marc Rodríguez, no ha aconseguit controlar el lateral dret al Samboyà i es fer per línia de banda i tenim un home estirat sobre el terreny de joc, Dani.
0: Sí, Eric García a terra, si no m'equivoco, ha estat per un xoc amb el cara vol servir de banda, que és Víctor Navarro, el joc està aturat. Eric García, que estava doncs, sense la possessió de la pilota, estava Joan Ballaner girant el joc en direcció al seu cantó, era Marc Rodríguez, que pràcticament no podia controlar bé amb aquesta pilota, ho havia intentat amb el cap, i en un xoc aquí volem pressionar o almenys pujar a línies, Eric García, que ara ja es posa dempeus, segueix l'acció i no hem de lamentar res més en aquesta jornada del grup 3, que també juguen altres coses. El Catllar ha començat també a les 12, 17 minuts de joc aquest, el Catllar Martorell, i a les 5 de la tarda jugarà el Viladecans Tortosa a Ebre, i després a les 6 el Juventut 25 de setembre contra el Tàrrega, un partit que ens interessa bastant, que el guanyi, que el guanyin els del Rui.
1: Doncs sí, tant de bo fora de joc ara pel Cubelles, la posarà en joc Marc Rodríguez, no diu l'àrbitre que no era fora de joc, sinó que havia sortit pel servei de banda. Marc juga amb Eric García, banda dreta, saltava Eric i acaba sent falta del jugador del Cubelles en aquesta pressió, recupera la pilota al Samboya.
0: Acció perillosa aquí, no sé si ha xiulat la planxa o el contacte, però crec que era de nou Víctor Navarro, que ha anat molt fort, crec que està veient que el seu equip li està menjant una miqueta a la torrada aquests primers minuts, i doncs al final és un recurs del futbol, marcar moltes vegades amb la petita falta o amb la intenció, si jo entro amb una planxa i tu no entres, a la següent dubte si entra.
1: Avellanet canvia la pilota totalment de banda perquè arriba Eric García, banda dreta, més d'Eric, controla pràcticament a la línia de fons, més d'Eric, conducció interior, cama dreta, la posa interior de l'àrea, bici que arribava però rebutja la defensa del Cubelles, compta banda esquerra, pot tenir la rèplica el Samboyà, pilota interior de l'àrea, era Suli, rematava l'interior Marc Rodríguez que arribava a banda dreta i ara que li acaben fent falta David Trillo perquè no saqués ràpid el porter del Cubelles, groga per lateral del Samboyà, bona jugada de l'equip d'Alberto Triguero, arribava primer García per la dreta, per l'esquerra Saliu, l'ha posat a l'interior de l'àrea, rematava Marc, bloca el porter del Cubelles.
0: Ho dèiem, que tenim uns laterals amb molta vocació ofensiva, Marc Rodríguez és un exemple perfecte que també s'ha estrenat amb la samarreta del Samboyà, marcat gols aquesta temporada, ara que sumava l'atac sense marca, arribava en segona línia un cop de cap que ha durat molt bé David Trillo, i després el propi David, el 13 visitant, que volia... Jo crec que aquí s'ha equivocat Marc Rodríguez, perquè li ha fet la falta, li ha empujat, li ha agafat a la samarreta, s'ha endut aquesta groga pel que queda de partit, que al final no deixes de ser un defensa, sí. I crec que s'ha equivocat aquí David Trillo, que està rebent ara les assistències. No ha sigut un cop massa fort, però sí que és veritat que l'ha agafat una miqueta de la samarreta, l'ha enviat a terra i ha sigut la típica groga per aturar el joc, que per mi no feia falta perquè estava el Cubelles molt enrere.
1: Minut 19 de partida, el Baptista Milà, Samboyà 0, Cubelles 0, aprofitem que està aturat el joc aquí al terreny de joc perquè s'ha fet mal David Trillo, per repassar i fer ronda de les connexions que tenim. Comencem per la zona franca, comencem amb l'Albert Vilar i el Marianao Poblet. Albert.
3: Primera ocasió claríssima aquí al Municipal d'Iberia, ha sigut un cop més Joel Paredes que ha aconseguit emportar-se una gran pilota dintre l'àrea i ha fet una gran aturada al porter de l'Iberia, Derek Corrales, que al final l'ha enviat a córner i l'ha aconseguit refusar després en aquest servei de córner amb els punys. Segueix ara sent una mica més dominador el Marianao, intentant trobar aquests espais al contraatac. L'Iberia, que intenta dominar la bola, però no l'acaba de controlar del tot. De moment, minut 20 de partit, 0-0 entre Marianao Poblet i Atlético Iberia.
1: Compte que guanya la partida Lina al seu central. Targeta groga, es quedava totalment sol Lina. Pensava que seria targeta vermella perquè li havia guanyat la posició a Biel. Es quedava sol Lina a la frontal de l'àrea. Falta molt a prop de la porteria de David Trillo i targeta groga taronja, Dani.
0: Sí, aviam, no ha sigut d'aquestes claríssimes, no acaba de trepitjar i aquesta acció, hi havia molts jugadors al voltant de l'acció, no és que estiguessin precisament sols, però sí que li apuntem almenys la groga ataronjada per Biel Alonso.
1: Home, jo entenc que no estava sol, però no estava per davant dels defenses que hi havia, és a dir...
0: Sí, però per mi no era vermella, o sigui, no és que no són d'aquests duels que dius segueix la carrera de Linares i això és un mà a mà claríssim, pràcticament gol. No, per mi no és vermella, sí que és veritat que la zona és molt perillosa, també ho serà per la falta. Tenim amb la pilota a Ricard, que la veritat crec que és una gran opció amb la cama esquerra que té, i es queda només en solitari amb Eric García.
1: Jo discrepo, l'hauria de tornar a veure, eh? M'ha semblat que Lina es quedava més sol. En tot cas, falta a un metre o dos de l'àrea, de la línia de l'àrea del Cubelles. Es prepara Eric García, també Ricard, els dos homes encarregats de posar la pilota en joc. Veurem qui acaba xutant. És una falta que la podria xutar un dretà com un esquerrà, eh? Potser millor per Ricard amb la seva cama esquerra, perquè està una miqueta escurada a la dreta de l'atac del Samuia.
0: Jo crec que serà Ricard.
1: Veurem, fins a quatre homes en barrera, veurem que acaba fent Ricard al lateral esquerre avui del Samuià. Es prepara Ricard, també Eric García la deixa passar, no. Eric no, doncs acaba xutant al déu del Samuià, xuta a segona instància, també xuta perquè havia tocat la primera en la barrera, l'envia per sobre de la porteria de Trillo.
0: A la tanca i després a la muntanyeta, aquest paisatge preciós que tenim amb la mirada del Baptista Mila. Bé, no ha sigut la jugada millor executada, crec que aquí Eric García l'ha donat potser amb més ganes que tècnica. Val a dir que una cosa que està passant durant el partit, si et fixes, és que a diferència d'altres dies, el Samuia avui està atacant amb molts efectius, en molts moments, amb Vicenç, Nil i Saliu, a vegades alternant amb Eric García, però normalment són sempre com a mínim 3-4 jugadors que estan empenyent i pressionant amunt, i això està generant un espai enorme entre la línia defensiva de els visitants i del mig del camp, i estem veient jugades on quan el Samuia recupera a tres quarts hi ha moments de conducció de Joan Avellanet que sens dubte és l'home que gira i que ha de dirigir el joc del Samuia. Ha tingut abans una conducció boníssima a tres quarts i és que tenia moltíssimes opcions per donar pilota.
1: Juan Caban d'esquerra arriba abans Lasso i envia la pilota directament a línia de banda, la posada en joc Víctor, al lateral esquerre de l'equip d'Ivana Atenza. Recordem, Samboy en joc, de moment 0-0 entre el Samboyà i el Cubelles, un duel clau per la permanència. El Samboyà, si vol mantenir-se a la categoria, ha de guanyar, i el Cubelles, si avui no puntua, ja és equip de segona catalana. Recupera la pilota Marc Rodríguez, l'envia a camp contrari, Bici que intenta pressionar el central ara del Cubelles, que havia controlat bé la pilota. Arnau a la banda dreta, posa la centrada interior de l'àrea, es passeja, no arriba ningú. Juan que sí que arriba a línia de fons, el 8 del Cubella juga cap endarrere, jugarà amb Patrick, que la pot posar a l'interior de l'àrea, però decideix retrocedir la jugada i jugar amb Víctor. Víctor amb Juan, que juga l'1 contra 1, pilota interior de l'àrea, refusa i s'ha estat Avellanet l'home que l'ha refusat, juga aquesta pilota a Mian pel Cubelles, que retrocedeix amb David Trillo, que juga de primeres, amb Àlex, pilota complicada, no ha llegit bé, Saliu que podia arribar a pressionar, banda dreta, Arnau que controla, lateral, Saliu pressiona, el Samuia que intenta recuperar aquesta pilota perquè li està costant sortir de pressió. Uf, el Cubella se l'emporta bé, ara Biel, banda dreta, Alexis Paredes, la posa en llarg, buscant a Soleiman, que arriba a línia de fons, més del 10 de Cubella, la posa interior de l'àrea, no arriba ningú, es passeja, compta Eric García, l'entrega de primeres, a Marc Rodríguez, que la refusa, però queda encara als peus del Cubelles. Biel, obre cap a l'esquerra, cap a l'1 contra 1 de Juan Carlos Rodríguez, cap a Juan, que la posa interior de l'àrea. Compte que aquesta és bona pel Cubelles, línia de fons, pot arribar al xut directe. Oh. Arriba a creuar-se el jugador del Samuia i serà córner a favor del Cubelles.
0: Doncs sí, providencial defensivament aquí al tall al Samuia, si no m'equivoco, està Sergi Lasota. Sergi Lasota que ha trobat aquesta acció que pràcticament s'estava convertint, l'estava acunyant al Cubelles en àrea rival, en un mà a mà, en un moment que s'estan plantant davant d'Ivan Fuentes de nou al Samuia, que està patint molt en aquestes jugades. Ara han trobat l'esquena de Ricard i...
1: Corner, compte! Acaba refusar la pilota amb els punys, Ivan, queda morta a banda esquerra, la pot tenir ara Cubelles, però recupera l'Aso, molt pressionat, aconsegueix i s'aprofita per aconseguir un servei de banda a favor de Cubelles.
0: El que deia, s'ha de ser més contundent a les segones jugades. 24 minuts de joc, encara no has marcat. Jo segueixo amb la mateixa idea de que almenys en aquesta primera meitat, i també pel que està passant sobre la gespa, el resultat ha de reflectir què és el que passa, que és que estàs dominant i estàs atacant, has de marcar un gol, perquè arriba un punt que aquesta manera de sobrecarregar els rivals, que la veritat és que el Covelles està assumint molts perills, molts riscos en sortides, estan complicant molt la vida i ha de ser una pèrdua aquí en aquest espai, com dèiem, que s'està general entre la defensa i el mig del camp, que tant aprofitis.
1: Pilota llarga buscant a Linares, no arriba a banda esquerra, Saliu que pressiona, l'envia directament fora al lateral dret del Covelles, per no complicar-se, recordem, hem passat ja l'equador de la primera, 25 de partit, Sant Bullà 0, Covelles 0, marxem a la zona franca per saber si el Marianao Poblet reacciona i aconsegueix també la victòria al Municipal d'Iberia, Albert.
3: També superem l'equador aquí al Municipal d'Iberia, una altra ocasió claríssima del Marianao Poblet, ha sigut un altre cop Joel Paredes, compte que hi torna el capità del Marianao Poblet, se'n va sobre la contra després d'un servei de córner, es tira la sotana, s'intenta anar, demana la falta, res. Res, no marca res l'àrbitre, no ha sigut falta d'Adrià Arau. Explicava que una pilotada amb el cap d'Ulisses Bordón ha deixat sol a Joel Paredes davant del porter, l'ha intentat regatejar, se li ha dat la pilota massa llarga i a la passada enrere no ha pogut finalitzar Andreu Martí, que podria haver sigut el primer gol del Marianao, que està jugant bastant millor ara mateix que l'Iberia, està tenint més ocasions en aquests contraatacs tan perillosos. De moment, minut 26 de partit, Marianao Poblet 0, Iberia 0.
1: Aprofitem també per marxar a la parellada per saber com va aquest Sant Boi, bàsquet Sant Boi contra el Morell, amb l'Adrià Vázquez. Adri, crec que no podem tenir l'Adrià, ara parlarem amb ell en uns minuts. En tot
0: estan
1: cas,
0: estan inflant les pilotes encara.
1: Exacte.
0: Estan inflant les pilotes, que estan una miqueta punxades.
1: Banda esquerra, Ricard l'envia al llarg buscant ara algun dels seus companys de baixa, Saliu recupera i anticipa Alexis per quedar-se amb el Covelles, compte que la pot recuperar de nou el Sant Bullà, Saliu li tira el canyo, banda esquerra, Lina que podia i recuperava la pilota, falta a favor de l'equip de Sant Boi.
0: Aquí podia progressar, l'àrbitre sí, ha decidit, podria progressar Nil pel cantó esquerra i ha decidit...
1: Pilota llarga de Ricard, Saliu, banda esquerra, és dins l'àrea, el set de Sant Bullà, té opció de xutar, cau al terra, pot ser penal, l'àrbitre diu que no està res, recupera la pilota al Covelles, la refusa, queda morta, la guanya Ballanet de cap, ja li envia aquesta pilota a línia interior de l'àrea, refusa, amb Aleix, toca Arnau, que està estès sobre el terreny de joc, toca de nou Arnau, que està estès sobre el terreny de joc, ara ha intentat refusar fins a dos cops la defensa del Covelles, s'ha trobat Arnau que s'ha fet mal amb aquest xoc i li ha tocat dos cops a l'esquena.
0: Perdoneu que rigui, però ha sigut una acció surrealista, demà va l'agrada penalti en primer lloc de Saliu. Jo crec que l'àrbitre no ha vist un contacte massa clar perquè aquesta jugada s'anava escurant la línia de fons, llavors ha sigut la típica on ja no et queda res més que el recurs del penal. I després, en un xoc, Arnau Villanueva, el 23 del Covelles, que encara es troba estès, s'està queixant d'un cop una mica per sota del genoll, també per sobre del turmell, tindria l'espinillera per entendre'ns, i la pilota en joc ha topat dos vegades amb l'Arnau Villanueva mentre seguia, o sigui, ha servit com a paret pràcticament sense voler i s'ha acabat convertint en un córner ara quan el propi Arnau està rebent assistències mèdiques, ja van vàries, haurem d'afegir com a mínim un parell de minutets.
4: S'estava aquestes... fins i tot rient Àlex Valldosera d'aquesta acció, intenta refusar dos cops i que l'hagi tocat dos cops a l'esquena d'Arnau, al seu propi jugador que està servit com a paret de joc.
0: Hi ha hagut un refús aquí de l'acció de Saliu que pràcticament ha servit com a paret i el pobre que estava sobre la gespa estesa, doncs que li dolia o almenys té alguna cosa que li dol, ara no acaba de caminar amb normalitat i no li parava d'arribar a la pilota. Bueno, és que hi ha jugadors que tenen un imant a la cama.
1: Surt del terreny de joc, marxem a la parellada, ara sí, Adrià Vázquez.
2: Ja ha començat el partit aquí al Municipal de Parellada. Portem dos minuts de partit. 8-2 que guanya el bàsquet Sant Boi, l'equip d'Héctor de Castro, que sortia amb Pedro Lescano, Mauro Abad, Martí Ballonesta, Pau Polonio i Oriol Ballonesta com a cinc inicial. Inici amb molt ritme, inici amb moltes canastes, molt agressiu també en atac i també, sobretot, en defensa. L'equip local, que com dèiem, ha de guanyar els dos partits que queden, esperar que el Tortosa no faci el mateix i somiar amb un ascens a Lliga Elite.
1: Doncs tant de bo aconseguim aquest ascens del bàsquet Sant Boi. Ataca el Covelles, banda esquerra, recupera l'Aso, li envia directament a Bici, que descarrega per la banda esquerra. Eric García torna a jugar amb Joan Avellanet, l'envia de nou amb Bici al punta del Sant Boià, de l'equip d'Alberto Triguero, corre a la banda dreta, arriba Víctor, toca en última instància amb el jugador del Sant Boià, o això diu el Linier, i serà banda a favor del Covelles.
0: Sí, Bici, Vicenç Oromí, que va dir que normalment ho té força complicat, o almenys últimament no està marcant massa gols pel ser el punta d'aquest equip, però és que és d'aquests davanters que, tot i que tenir vocació ofensiva perquè trepitja àrea, sembla estar buscant la rematada entre centrals, val a dir que al final la gran majoria dels partits d'aquesta temporada del Sant Boià s'estan convertint en lluita per guanyar metres, en guanyar posicions, en xocar contra els dos centrals. Llavors normalment és un canvi habitual i sol acabar bastant fos. Ara el veiem doncs en aquesta mateixa línia precisament, que és la de lluitar, acabar sobretot d'esquenes, és el joc, és el típic, fa una mica en molts moments pivot de futbol sala, tu sabràs sí? com funciona sí, això sí. I ara quan es compleix el minut 30 el Baptista Milans ho indica l'electrònic, jo començaria a valorar provar una miqueta més el xut exterior.
1: Doncs veurem, el joc de nou aturat per un jugador del Cubillas estirat sobre el terreny de joc. No puc veure des de les nostres posicions qui és l'home que està amb assistència mèdica. Els jugadors aprofiten per beure aigua. I de moment, joc aturat. No sé què ha passat. Crec que ha estat una acció en solitari del jugador del Cubelles.
0: Hi ha hagut una mica de biscotto aquí, jo crec, entre els dos equips, per fer una petita aturada, per beure aigua, perquè és que també ja són dos quarts d'una, un comença a tenir set, comença a tenir gana
1: també.
0: I d'aquí tenim una alternativa bestial, una opció increïble, perquè quan tens un equip i un partit que s'ha de jugar amb passió com aquest, tu també vols el millor al teu plat. La pizzeria Mamatina, trobaràs pizzas 100% artesanes, totes fetes amb productes italians i amb el sabor de casa nostra, qualitat, tradició i el millor preu, una combinació més que guanyadora. Vine a tastar-les al carrer Víctor Balaguer número 18, Víctor Balaguer número 18 de Sant Boi. Pizzeria Mamatina, les millors pizzas per a gaudir de l'esport Sant Boià i tant de bo de la permanència, que és el que ens està tocant aquesta temporada.
1: Doncs ataca Sant Boià abans. Eric García retalla, juga ara de primeres en Lasso, l'envia a camp contrari buscant a Saliu, que arriba ja a l'interior de l'àrea, arriba abans Arnau, juga amb el seu porter amb el cap, que bloca David Trillero, el capità de l'equip d'Ivan Atenza, que jugarà llarg, no es vol complicar el Cubelles, que quan ha volgut sortir jugant ha tingut dificultats i ocasions pel Sant Boià. Lina com a mitja punta, juga amb Avellanet, que la baixa, obre cap a l'esquerra, que pot encarar-lo contra U, més de Saliu, dos jugadors al defensa, Saliu encara, Arnau, mitja punta, arriba Lina, la toca de primera, Saliu interior de l'àrea, volia arribar, acaba arribant per defensar la jugada i la mia directament al córner al Cubelles.
0: Ni Linares aquí, que s'ha tirat una jugada de nou d'aquests moviments, no? On arrossegues al central, jugues d'esquena, prollongues l'acció de l'extrem, li ha donat doncs en primera instància una continuïtat a l'acció de Saliu, que comença a generar perill, i el Sant Boià és una cosa que m'està sobtant en totes les accions, físicament el veig bastant superior.
1: Serà córner, banda esquerra, segons l'atac del Sant Boià, aixeca la mà David Joan Avellanet, que és qui la posarà en joc, l'envia primer pal, compta el salt, dins l'àrea, la podria tenir el Sant Boià, no remata ningú, la pot baixar Avellanet, ho aconsegueix, banda esquerra, refusa Arnau i l'envia directament al camp del Sant Boià, d'arriba rapidíssim Lasso, que recupera la pilota i juga cap endarrere Ricard i toca amb Ivana, celebra aquesta acció defensiva de Lasso.
0: Tot terreny Lasso, que ara, per exemple, es dona aquesta acció amb la cama esquerra, amb dues cames, amb una talla i amb altra dona joc. La veritat és que és un jugadoràs completíssim. Per mi, pràcticament de la talla també de Suli, que és un jugador que pot arribar també a tenir aquest rol, que et pots rebre d'esquenes amb una pressió de tres jugadors a sobre i sortir-te doncs, amb una màgia i amb una tranquil·litat doncs, que sobta, que és increïble, i alhora també tenir aquesta vocació ofensiva de venir-se a punt de conduir, per què no provar el xut.
1: Falta sobre Marc Rodríguez al camp del Sant Boià, juga ja cap endarrere el lateral dret de l'equip de Sant Boi, jugant ara amb Albert, central esquerra de la defensa, 8-4 del conjunt d'Alberto Trillero. Ricard buscant l'esquena de Saliu, que li guanya la partida a l'Arnau, més de Saliu, banda esquerra, conducció interior, entra dins l'àrea, refusa Àlex Baitosera, l'envia directament al servei de banda.
0: Està faltant la resolució aquí de Saliu als últims metres, perquè està guanyant moltíssimes carreres. És el que us dèiem, quan dic que el Sant Boià està millor físicament és que els veig més alts, més ràpids, amb més corpulència física, amb més ganes, o sigui, jo veig un planter almenys que per centímetres, si ens posem a fixar-nos individualment, gairebé tots els jugadors del Sant Boià són una miqueta més alts que els del Cubelles d'aquí Saliu, que està fent aquest recurs habitual que sempre us els expliquem, que és la pilotada llarga, i està faltant arribar a l'àrea i decidir bé.
1: Pilota llarga, Ricard, des del servei de banda frontal de l'àrea, la baixa Suli com pot, la descarrega, Lasso té opció de xut amb la cama dreta per sobre de la porteria de Trillo.
0: És d'aquestes que t'arriba, i tens unes ganes de fotre-li canya a la pilota.
4: Era opció bona, de Lasso, era opció de xut directe.
0: Li ha caigut a un Lasso que normalment avui està treballant més en tasques defensives, i també quan et vens amb un córner, doncs quan t'arriba botant, és que està encefata, està encefata. punta de plata, d'aquestes per fer una volea a l'àrea, que la veritat és que almenys la gaudeixes. Per mi em recorda la típica acció de pàdel, que saps el típic punt que està
4: que
0: com molt...
4: I que l'envies fora sempre.
0: Sí, que, i que t'és igual, perquè és que t'ha vingut, t'ha donat un plaer donar-li una raqueta a la pilota, doncs tinc aquesta sensació que és la típica volea, que saps que segurament no entri, però almenys tu et vas a casa i no tens a dins teu aquest, ah, i si l'has provat, saps?
4: Després fas la volea, la tires directament a la paret i perds el punt, Dani?
0: Exacte, sí, sí, però jo aquestes, jo no sóc molt de pàdel, però m'és igual, o sigui, quan les gaudeixo m'és igual perdre el punt.
1: Lina, mig del camp, banda esquerra, puja la banda, ara Ricard, conducció interior, descarrega a l'esquerra, on l'espera Soli, pot arribar abans al central del Cubella, recupera la pelota l'equip visitant, que surt ja de pressió, l'envia directament a camp contrari, buscant ara Soleiman, la baixa ara Dani Pérez, descarrega a l'esquerra, encara pilota al mig del camp. Pilota per Biel, que volia jugar amb el seu company, acaba sent falta sobre el jugador del Cubelles. Per tant, recupera la pilota l'equip visitant i aprofitem per marxar i fer ronda. Primer marxem a la zona franca, marxem amb l'Albert Vilar.
3: Compte que hi va el Mariana, un mal control d'Ivan, que tenia una opció clara per la... tenir una ocasió, segueix Ivan Rodríguez, se'n va cap al mig, per la pilota, recupera l'Ibèria. De moment no hi ha hagut ocasions més destacades aquí al municipal d'Ibèria, però volia destacar que també s'està jugant dos partits claus pels interessos del Marianao, que són el sector Montserratina, que està jugant al camp de la Guinagüeta, i també s'està jugant el CP Sarrià contra la Barceloneta. Si el sector Montserratina no aconsegueix la victòria avui al camp de la Guinagüeta i el Marianao sí que ho fa aquí a Ibèria, aconseguiria la permanència ja matemàticament. Per tant, anirem actualitzant. De moment aquí, Marianao 0, Ibèria 0.
1: 0-0 a la zona franca, al municipal d'Ibèria. Marxem també ara a la parellada per saber com va aquest bàsquet Sant Boi, Adrián.
2: Doncs aquí molt bones notícies. 15-5 ara mateix al marcador, minut 6 ja de partit. Com dèiem, partit clau, partit vital pel bàsquet Sant Boi per intentar apurar les seves opcions d'assaltar la segona posició de la Lliga, per intentar encara somiar aquest ascens amb Copa Catalunya. Inici, com dèiem, molt bo, amb molt ritme, molt bona defensa de l'equip d'Héctor de Castro, que saben el que es juguen contra un Morell, que ja campió d'aquesta primera catalana. És veritat que no estan fent encara el seu millor partit. Puja ara la pilota per Cano. Com dèiem, ja passem al minut 6 d'aquesta primera, d'aquest primer quart. Locals 15, Morell 7.
1: Doncs victòria a la parellada del bàsquet Sant Boi, 0-0 entre el Marianao Bolet i l'Ibèria a la zona franca i el Baptista Milà. Som ja al 37 de partit i segueix l'empat a 0. L'empat inicial al Sant Boi n'ha tingut alguna, tampoc claríssima, però de moment és el clar dominador del partit. És ara falta a favor del Cubelles, una mica més endavant de la línia divisòria, la posarà de totes formes a l'interior de l'àrea Biel, cama dreta, la posa, no arriba ni a l'àrea i es queda a afrontar el refús de defensa del Sant Boi. Lina que descarrega, obre cap a la banda esquerra, no arriba, Saliu. Sí que arriba, perquè el central del Cubelles no ha calculat bé. Molt conducció bé interior del set del Sant Boià, més de Saliu, crec que s'ha embolicat i ha tardat massa en descarregar la pilota cap a la banda dreta, és Lina Saliu a l'interior de l'àrea, fora de joc de Saliu.
0: Doncs sí, ha faltat de nou acabar de decidir bé, perquè la conducció de Saliu era bona, ha estat esperant la pilota d'un tall que no ha arribat, d'un defensor que s'ha llançat i que no ha arribat pràcticament per centímetres. Saliu, que ha començat a fer la individual, els jugadors dins l'àrea que han començat doncs a obrir-li espais, no tenia el xut franc i jo crec que estava buscant, després de que li obrissin l'espai, doncs algú, alguna referència que tirés una desmarcada, perquè crec que Saliu o estava esperant una desmarcada per posar una assistència, i després l'ha tingut dins l'àrea, però
1: com
0: ha sigut fora.
1: Tira la banda ara, Ian, que recuperava i saltava al central del Cubelles, banda esquerra, li arriba una altra copa, Ian, que la posa a l'interior de l'àrea, no hi havia ningú, cau a la frontal, compta que la pot tenir Dani Pérez, banda dreta dins de l'àrea, compta que protegeix la pilota, ara com pot el Sant Boià, però la té Dani Pérez, volia recuperar, frontal de l'àrea, té opció de xut directe, posa la centrada, segon pal, arriba Juanca, no aconsegueix rematar la pilota, no la toca, porteria per Ivan.
0: No resol bé aquí el Sant Boià, que moltes vegades es compliquen aquestes segones accions, comença a mirar pelot, a mirar pilota i a vegades s'oblida de marca. Ha volat aquí una pilota al segon pal que havia de jugar de cap Mar Rodríguez, que no és precisament dels més alts, i almenys la resol més que bé. Et comento una cosa que acabo de veure a xarxes, i és que el Catllar li ha fet el passadís al Martorell. Una imatge bonica, esportiva. Tu què opines d'això dels passadissos?
4: Jo estic a favor, no? És esportiu.
0: Sempre.
4: Què em vols dir, Dani?
0: Tu què opines dels passadissos?
4: No, jo estic a favor.
0: Sempre s'ha de fer el passadís?
4: Bueno, si un equip guanya una competició, per què no? No?
0: Sí, bueno, no, per mi em sembla
4: no
0: una imatge
4: bonica.
0: No crec
4: que sigui tampoc una cosa obligatòria, vull dir... No. Crec que sembla... qui és campió tampoc crec que tingui la necessitat de que el rival o on vagi li hagi de fer un passadís, Però bueno, si el club ho vol fer, doncs sí. Endavant.
0: Em sembla una imatge bonica del Catllà, la també. Veritat, val a dir. De moment sense notícies, o almenys no acaba de publicar cap club a les xarxes que hagi marcat ningú cap gol entre aquest partit, que també començava a les 12 el Catllà, Martorell. De moment sembla que és 0-0.
1: Pilota amb el Cubelles, mig del camp, pilota en profunditat, buscant a Soleiman, que era qui tocava en última instància abans de que recuperés la pilota al Samuyà, ara per mediació de Saliu, corre a la banda esquerra encara al seu propi camp, protegit per dos jugadors, vol encarar a Saliu, ha de jugar ràpid, doncs no, vol seguir amb la seva conducció, a l'interior, se'n va dels dos, ve de Saliu, més de Saliu, obre a la banda dreta, volia arribar Eric García, era impossible aquesta passada de Saliu, que se la queda als peus del central del Cubelles, que l'envia directament ja camp contrari, mig del camp, Lasso de guanyar la partida, li tira el sombrerito, ara Patrick segueix Lasso i juga amb Eric García a la banda dreta. Més d'Eric, un toc, dos, acaba tocant a última instància ara en Víctor, servei de banda a favor del Samuyà.
0: Sí, s'ha tibat aquí de pilota en la conducció Saliu, que crec que ja estava arrossegant masses marques i massa regats, i s'estava complicant la conducció d'aquesta pràcticament que anava allà la pilota.
1: Falta que saltava Pedro, falta claríssima sobre Juanca i s'emportarà la targeta groga merescuda.
0: I groga, ja ha marxat Pedro González d'aquesta acció, perquè era una planxa que aviam no convidava a la vermella, però era una acció que pot ser perillosa i almenys pot fer mal. És una groga més que merescuda, que li apuntem a Pedro. El partit del Sant Moià, ara quan passen 40 minuts de joc, seguim 0-0, recordem, està passant ara mateix per les cames i per les botes de Saliu, i les alternatives en desmarcades i en passades que li puguin donar doncs Vicenç i sobretot Nil Linares. Aquí està el partit ara mateix.
1: 41 de la primera, Sant Boi en joc, 0-0 entre el Sant Boià i el Cubelles, una final clau per la permanència. Falta la línia divisòria, la posa directament el Cubelles a l'interior de l'àrea. Ara saltava ahir en aquesta pilota que es passeja perquè no l'ha arribat a tocar cap jugador del Sant Boià. Doncs sí, diu l'àrbitre que l'ha tocat Eric García. Per tant, tot i que no era Eric, era Ricard, però diu que no l'havia tocat ningú. En tot cas, diu l'àrbitre que sí, serà córner a favor del Cubelles a la banda dreta. Es prepara Soleiman, que corre ja per arribar a aquesta pilota. Creuem-la al 42, ja quasi de la primera. De moment, les ocasions n'ha tingut alguna, el Samuyà, però tampoc claríssima, i necessitem això, Dani, més claredat en aquestes ocasions, que és una de les coses que més li falta a aquest Samuyà.
0: Sí, al final crec que encara s'han d'acostumar a viure amb el perill, han de provar una miqueta més el que dèiem, accions de xut que...
1: La posa Biel, cama dreta, segon pal, remat. Queda morta, l'acaba refusant finalment la defensa del Samuyà, li cau als peus ara el 23, li cau als peus Arnau a la banda esquerra, canviat de banda Soleiman, que la deixa passar i acaben fent falta Lasso, i serà falta a favor del Cubelles.
0: Sí, a més crec que aquí s'equivoca perquè aquesta pilota que estava anant correguda amb massa velocitat era molt difícil de controlar, es podia convertir en una possessió pròpia, crec que s'ha equivocat aquí i li dones ara una acció de nou per posar una centrada lateral, ara des de l'altre cantó, i el que deia abans és que crec que has de començar a conviure més amb el perill que generes. Això què vol dir? Xutar més, provar-la més. Quantes vegades hem vist partits de futbol en qualsevol categoria on hi ha un equip que domina, que no xuta, i un cop comença a provar amb el xut exterior, comença a acostumar-se a això de generar perill, això de xutar, això de voler fer un gol, i comença a generar més i amb més perill.
1: Falta escurada a la banda esquerra, dos homes en barrera, és Lina, i si no m'equivoco l'altre, Ricard, la posa Biel amb la cama dreta interior de l'àrea, està totalment sol i acaba blocant a l'Ivan perquè estava Ian totalment sol a l'interior de l'àrea, saca ràpid, compte que la pot tenir Eric García, està totalment sol però no arribarà aquesta pilota, es queda al límit de l'àrea David Trillo, que no sap si sortiu o no, acaba sortint el porter del Cubelles i l'envia directament a córner.
0: I això és probablement una jugada que per mi era un error per voler córrer massa Eric García, que és que té un esperit increïble, competitiu, de lluita, que és que les lluita totes, i aquí, amb aquesta acció amb David Trillo, que la tenia bastant guanyada, o almenys semblava que la volia deixar córrer i que no tindria més perill, doncs un córner que ha tret Eric García, que el servirà ell mateix, que no vol perdre temps, i que el que vol és això, marcar un gol.
1: Es prepara amb la bota dreta, la posarà Eric García a l'extrem dret avui de l'equip d'Alberto Triguero. Recordem que no és a la banqueta, està Juan Carlos Aranda, perquè el primer entrenador està sancionat. Eric García la posa al primer pal, rasa el bot, refusa la defensa del Cubella, se la queda Soleiman, es gira Soleiman, li acaba fent falta. Ara crec que està Pedro González o... ha estat Albert, l'home que li ha fet la falta en aquest refús del córner, se la queda Cubellas.
0: i demanen calma ara, eh? Demanen calma perquè els davanters en veure aquesta falta han començat a córrer i els defenses i migcampistes que volien posicionar-se han començat a demanar calma als seus companys, que deien, escolta, estem cansats, tocaran ara els minuts 44, ho fa ara mateix a l'electrònic del Baptista Milà, se'ns està acabant el temps i de moment seguim...
1: Pilota llarga de Lina, banda dreta, corre Lina, és un 3-4-2, la pot tenir el Samuyà, més de Lina, rata i interior de l'àrea, li queda Saliu, pràcticament al punt de penal, Saliu, banda dreta, fora! L'ha tingut el Samboyà, era Lina de contra, corria a la seva banda, la deixava a l'interior de l'àrea on arribava Saliu i amb la seva bota dreta l'ha tirat fora de la porteria de David Trillo, a uns metres del pal dret de la porteria del Cubelles, la primera clara del Samboyà, Dani.
0: Ha decidit molt bé el Samboyà, a diferència d'altres, aquesta jugada, perquè en aquesta conducció ara tenia Saliu, que era qui havia de finalitzar aquesta jugada, perquè era el que estava més sol. Espera que tenim
1: compte,
0: gol.
1: Dani, que tenim gol.
3: Gol, gol, gol de Joel Paredes. Posa per davant el Marianao, atent i molt el nou del Marianao, que li roba la pilota en un mal refús del porter de l'Iberia i posa per davant els de Sant Boi. Victòria que de moment seria absolutament clau per aconseguir la permanència a la segona catalana. Roba la pilota Joel Paredes al porter. 0-1, gol del Marianao, gol de Joel Paredes.
5: Algú ha demanat pizzas? Celebra aquest golaç amb Pizzeria Mamatina.
1: Doncs ja tenim el primer gol d'aquesta segona jornada de Samboy en joc en aquest cap de setmana. L'ha marcat Paredes, l'ha marcat el Marianao Poblet, quan arribem ja a l'afegit de la primera. Es falta a favor del Samboy, el Baptista Milà la posarà a Avellanet, bastant allunyada de l'àrea, una miqueta escurada a la banda dreta.
0: I aquí gairebé cantem un altre gol, perquè en aquesta jugada és que ha sigut la més clara del Samboy, la més clara del partit. Crec que li ha condemnat una miqueta el control, que no ha sigut dolent, però li ha acabat de tancar l'angle pel xut, només et quedava o posar-lo al segon, que és on t'estaven tapant, o al primer, ha provat el primer i se li ha anat doncs, una miqueta per fora. La veritat és que no ha agafat porteria aquest xut i crec que ha sigut el control de Saliu que li ha condemnat.
1: Tres homes per xutar la falta. Ricard li deixa Avellanet, condueix Avellanet, obre a la dreta on l'espera Linares, bastant escurat, la deixa Avellanet, que encara corre més aquesta banda dreta, la posa interior de l'àrea, refusa per sobre de la porteria de Vitri i la defensa del Cubelles, córner a favor ja d'aquí de Sant Boi.
0: Com m'encanta quan ho cantes, quan ens venim amunt, perquè és que hi ha moments que el futbol es torna boig i crec que estem precisament en això, i és el millor moment, perquè estàs a punt d'acabar la primera meitat, et queda res, has d'anar escurant i aprofitant tots els segons i els instants que et queden, i què millor que fer-ho atacant i aviam si ara aconseguim un gol, perquè està el Sant Boi empuixant l'equip rival contra la seva pròpia porteria.
1: Prepara Ricard amb la seva bota esquerra, la posa interior de l'àrea, refusa bé la defensa del Cubell, es queda morta a la frontal, ha de tocar-la com pot a Avellanet, li cau els peus a Eric García, la frontal de l'àrea, es gira Eric, protegeix la pilota, cau al terra, no ha estat falta, segueix i té la contra del Cubelles, banda dreta, tira la contra Dani Pérez en inferioritat, la intenta canviar a l'altre costat, se l'endú ara l'equip local, se l'endú el Samboy, mediació de Ricard, toca amb Avellanet, més del migcampista del Samboyà, la posa llarga cap a Saliu, és fora de joc, sí, l'ha assenyalat l'àrbitre, fora de joc de Saliu.
0: Doncs aquesta no l'he vist claríssima, sí que és veritat que se li veien les intencions perquè estava tornant, no sé si era Eric García, crec que era Eric García qui estava tornant del fora de joc i l'única opció que tenia aquí a Avellanet doncs per donar aquesta acció endavant doncs era un Saliu, que a més és el recurs habitual, i si l'ha vist el Linier doncs jo no posaré en dubte perquè no tinc una vista dolenta, però no tan bona com pot tenir un Linier.
1: Era justeta Saliu que s'està medint amb aquest fora de joc i amb Arnau a la banda esquerra, de moment el jugador que més perill està creant a l'equip de Sant Boi, però sense encert els metres finals a l'extrema esquerra del Samboyà. Compte que surt malament Alberto, el xut directe ara de Dani, bloca en dos temps, no aconsegueix blocar, però l'atura Ivan, ocasió ara del Cubelles. Compte que tenim la contra, tenim la rèplica ara del Samboyà, és Pisi que corria, arriba abans Arnau, recupera la pilota, el Cubelles l'ha tingut, l'equip visitant s'havia embolicat amb la pilota, Alberto li queia els peus a Dani Pérez, ha xutat des de fora a l'àrea, ha aconseguit blocar, aturar la pilota Ivan i s'ha quedat mort, ha quedat en res, final, acaba el partit amb un 0-0, l'inicial aquí el Baptista Milà entre el partit entre el Samboyà i el Cubelles, de moment sense ocasions clares, un per cada equip, però veig l'equip de Triguero que està millor, Dani.
0: Doncs sí, a mi m'està agradant el que estem veient sobre la gespa, només falta precisament això, convertir en aquest instant finals, crec és precisament el que necessita aquest equip, que és fins i tot embogir una miqueta ofensivament, voler lluitar-les totes, voler provar l'impossible, voler xutar, voler fer doncs, fer la diferència, perquè el que et falta ara mateix és només fer la diferència amb els gols. Llavors, aviam si ara poden tenir una miqueta de contacte amb Alberto Triguero, que recordem que avui, almenys, a la gespa no és de la partida, i poden ajustar algunes cosetes a la banqueta a David Aragón, que no sortirà, Carlos Leandro, Oscar Manchado, Suli Munir, Àlex Saures, del juvenil, Jan i Héctor Miranda. La veritat és que no tens massa coses, aviam si toquen alguna, jo crec que de moment no.
1: Marxem de la pista a Milà perquè tenim finals i inicis. Marxem primer de zona franca, Albert Vilar, amb el Mariana Poblet, que marxa a la mitja part amb el 0-1 inicial.
3: Efectivament, mitja part aquí també al Municipal d'Ibèria. Va guanyar el Marianao 0-1 amb un gol de Joel Paredes pràcticament al minut 44 a partit, després de robar-li la pilota al porter de l'Ibèria, Derek Corrales. Ha tingut una última ocasió als locals per intentar posar l'empat al marcador. Ha sigut un xut molt fluix que ha pogut blocar Carlos Martínez, i a moment el Marianao, que s'emporta la victòria i amb els resultats de la jornada pràcticament tindria la permanència a la segona catalana assegurada. Aquí mitja part, Ibèria 0, Marianao Poblet 1.
1: Doncs tornem a la segona, tanquem ara també la línia al Baptista Milà i us deixem amb l'Adrià Vázquez, perquè ja ha començat, Adrià, aquest segon quart del bàsquet Sant Boi.
2: Ja el tenim començat, minut 2 d'aquest segon quart. Guanyen els locals i bon dat, 29-14 guanya el bàsquet Sant Boi contra el Morell, també influenciat a partir d'un parcial de 14-4. Els últims 4 minuts, jugant molt i molt bé l'equip d'Héctor de Castro, tutejant, com dèiem, el líder i ja campió d'aquesta primera catalana com és el Morell. Molt bon partit de tots, però sí que és veritat que hem de destacar Maura Bat, que està sent el millor des del perímetre, quan ara el prova Pedro Lezcano, se'n va al triple. Tocava, claro, però se'n va al triple. Com dèiem, Maura Bat està sent els millors dels locals, que especialment destacats en defensa, molt bona defensa dels locals, molt intensos, sabent el que es juguen, eh? Han de guanyar aquests dos partits

ascendir a la següent categoria, a la Copa Catalunya, quan ara són tres tirs lliures pel Morell, que s'apropa una mica en aquest segon quart al marcador. S'ha estancat una mica l'atac del Sant Boi i ara posen el 29-17, són 12 d'avantatge pels locals. Puja la pilota Pedro Lezcano amb Alexander Kov, qui juga, demana el bloqueig. Com ho faran? Vinga, jugada oberta. Pilota per Alexander Kov, prova el triple. Ah, se'n va fora. Toca-la. I el rebot el recupera i se'n va. Bon rebot ara del Morell. Intenta accelerar joc. Pilota cap al triple i ells tampoc la noten. I ha de pujar una altra vegada el Sant Boi, que ha perdut una mica, com dèiem, d'encert en atac, però que encara manté una renta molt important. 12 punts d'avantatge. Pèrdua de pilota ara d'Alexander Kov. Cuidado. Aquestes pèrdues que no poden ser perquè faciliten accions com aquesta. Prova el triple al Morell i se'n va fora el rebot i també se'n va fora. I la pilota és ara falta en atac que l'han xiulat a Joan Salvat al moment del rebot defensiu, quan ara parla amb els companys. Joan Salvat, falta en atac, així ho ha designat l'àrbitre i seran dos tirs lliures pel dorsal 10 del Morell. Canvis. Se'n va Alexander Kov i entra el millor jugador d'aquest bàsquet Sant Boi, Mauro Amat. Vinga, defensa ara. Anem a defensar que es poden posar a 10. Intentava la pilota per dins per abrasió i canasta. Canasta, dos punts del Morell, que es posa a 10. Escurça encara una mica més les diferències, com dèiem, 27-9 en segon. Al final del primer quart són 29-19. És ara mateix quan trenca aquest mal parcial. Molt bé, Joan Salvà, trenca aquest mal parcial. Nova canasta, dos punts. Molt bé. L'interior d'aquest bàsquet Sant Boi, jugada pel Morell. Morell, que va, fa per fora. Prova el triple, triple, triple del Morell. S'apropa l'equip visitant, s'apropa l'equip tarraconí. Es posa 9 de diferència. Moments claus, moments crítics pels de Sant Boi, que tot i així tenen una bona renta. Costa més atacar, mora, va, mora, va, treu la falta. Sembla que no seran dos tirs lliures. És falta a l'intent de la penetració. I ara canvis, els dos equips. Que bé ho ha fet ara, també. La porta enrere, Mauro Abad amb Joan Salvat. Que bo han fet. I han forçat la falta. I com dèiem, no són els tirs lliures. Els àrbitres que la interpreten, que és falta a baix. I és servei de banda. Nou atac, reinici de jugada. Què farà Mauro? Intenta per dins, ell sol, passet enrere, i la pilota es queda curta, i el rebot que ve l'agafa Joan Salvat, i és canasta importantíssima, rebot important ofensiu, que bé ho fa, i és una altra canasta al Samoy, que recupera els 11 d'avantatge, recupera una altra vegada el marge d'aquests 10 punts per sobre. Ataca el Morell, prova, que bé, bona defensa, 2 contra 1, provarà el triple. I se'n va fora el triple. Bon rebot. Ara també de Fernández. Puja la pilota Abad, el 10 del Sant Boi. Fernández per fora amb Pedro Lezcano. L'escolta avui Mauro. Què farà? Va per dins amb Joan Salvat, però va per dins. I senyalen passes. Demanava falta a la banqueta del Sant Boi. Senyalen passes. I això no s'atura. Continua el ritme i treu la falta. 2 més 1 pel Morell. Quina falta li acaba de treure a Pedro Lezcano. 33-24 i tindrà tir lliure el Morell per intentar escurçar a 8 la diferència. Feia molts minuts que el Morell no estava tan a prop. Són un equipàs, són els campions, com dèiem, d'aquesta categoria. I ara sembla que, mica en mica, ho estan demostrant, després d'un inici complicat, mica en mica l'equip visitant que s'apropa, com dèiem, al marcador. A veure el tir lliure. El prova i el tir lliure que entra. 33-25. 8 de diferència, 8 d'avantatge pel bàsquet Sant Boi, que ha anat guanyant fins i tot, com dèiem, 27-9. Una diferència de 18 punts, I ara són només 8 quan tenen atac. Traurà de banda Mauro.

0: Dos. ¿Qué fará? Proban Eric Polonio, Pardins. Venga, Eric. Vallehermosa, Eric Pardins. ¡Qué buena asistencia para Vallehermosa! Canasta. Deuda diferencia. Ataca el Morell. Pilota Pardins. Intenta la penetració. I se senyalen falta. Senyalen falta l'intent del rebot. Es queixa ara Eric Polonio. Senyalen falta sobre, bueno, el jugador més alt del Morell, el dorsal 8. Falta a favor dels visitants. No estan bonos encara. Són tres faltes en aquest quart pels locals, pel bàsquet Sant Boi, per l'equip Sant Boià. I serà servei de fons pel Morell. Nou atac, reinici de jugada, 14 segons. La intentaven fer ràpida. La pilota que se'n va fora no toca ni l'aro. I és atac ràpid, Eric Polonio. Intenta la pilota que se'n va fora i el rebot és pel Morell. Morell ataca ràpid, penetració per dins. No ho proven bé, l'han de treure. Intenta la canasta. Quin tros de canasta. Sense pràcticament mirar. I es posen novament 8 per sota. Quart més complicat, pel Sant Boi. Només 7 punts ara mateix de l'equip santboià. 6 minuts ja de partit. Intentava ara. La safata no entra. I és falta ara de Mauro Abad. No entrava la canasta de Joel Fernández. I hi ha canvis. Ha de reactivar una mica l'equip ara. L'Héctor s'ha aturat una mica el compteig, eh? Com dèiem, 27 a 9. S'acabava el primer quart. 35-27. Tenim aquest. Són, si no em fallen els càlculs, jo que som de lletres, són 8 punts locals en 6 minuts. 18 punts visitants que ara tenen dos tirs lliures. I anota el primer. 35-27. Va per al segon, s'ho rumia, pensa, vota i se'n va fora, rebot bon de Eric Polonio, bon rebot, bon rebot. Puja la pilota Pedro Nezcano, ara fent funcions de base, busca Mauro Abad, la pilota per dins, Mauro la fica per dins i és falta. Reclamava el pivot del Morell que no hi havia falta, és falta, seran dos tirs lliures per Mauro Abad. La segona falta, eh? No estan bonus encara la segona falta de Morell en tot el quart. Això també explica, no?, una mica. Li ha costat més imposar el seu ritme al Sant Boi. I ara seran dos tirs lliures. Anota el primer, Mauro. Molt bé, molt bé, molt bé. Amb molta paràbola, per això. Anota el primer tir lliure. I ha de donar aire als seus, eh? Segon quart, amb molt i molt ritme. Oi, la pilota que fa la corbata amb la cistella, se'n va fora per un bon rebot d'Edgar Fernández amb Mauro. Va quedar rumiant la jugada. Tenen un nou atac. Va per dins. Mauro, què fa? Se'n va fora. I el rebot. Vinga, rebot bo. Nou atac. Reinicia jugada. Que bé, ara Alexander Stoff. Se'n va fora, també. Vinga, un altre atac, perquè l'última en tocar-la era el 14 del Morell. Atac ara, servirà de fons Alexander Skoff, el jugador d'un cognom curiós. I ara, provava la canasta, Polonio, servei de banda ràpid. Són dos tirs lliures, desconnexió defensiva ara. I sí, se'l carregaran. Hi haurà canvi. El pivot del Morell va sortir, el que aquestes jugades no es poden permetre. Faran dos tirs lliures per Oriol Vallhonesta, un dels germans Vallhonesta que juguen aquest Sant Boi. Vinga. El primer que se'n va fora. No ha tingut sort. Poques jugades, sí, poques jugades, poques canastes de dos, poques canastes de triple. Pràcticament crec que hem comptat un triple de Pedro Lezcano a l'inici del quart. I deixem de comptar, eh? Ara anant-se els dos equips amb bones defenses, però forçant molt a anar a la línia del tir lliure, a la línia del personal. Pilota per dins, ataca el Morell. Ha ficat el segon, per això. El Bayonet està triple, abans ho dèiem, no entra, no entra la pilota que rebota la cistella. El gafe del narrador semblava, era un tir pràcticament lliberat i no ha entrat. Un altre intent, no. Què farà? Canasta de dos i tampoc entra. S'acaba la possessió. Rebot per Eric Polonio. Mauro. També Carlos Fernández. La pilota per dins, per fora. Canastó! Quina bona cistella! Ara del pivot del Sant Boi. 10 a dalt. 10 d'avantatge. Aproven per fora. Ataquen estàtic. Demana que ajudi el pivot. La pilota per dins, bloqueig i continuació, no li surt, treuen la pilota per fora, l'han de tornar a treure, el triple, vol el triple, tocava primer al taulell i que se'n va fora, nou atac. Com dèiem, ritme altíssim en aquest partit, molt desgast físic dels dos equips, la pilota que la treu per dins, per fora, què farà el triple? Se'n va fora el triple també del Martí Ballonesta, no entra i ara atac ràpid. I seran dos tirs lliures. Buscaven ara el contraatac. Dos tirs lliures ara a favor del Morell. No ha entrat el triple d'Orell Ballonesta. Que mala sort, eh? No està sent ara un quart amb gaire encert des del triple. Quina mala sort, però és veritat que tampoc per part dels visitants. I així per això es mantenen aquests 10 punts d'avantatge. Així que connectarem ara ràpidament també amb el Joan Baptista Milà, que està a punt de començar la segona meitat, un partit clau pels locals, per l'equip Santboià, que lluita per la permanència. I aquí, a la parellada, que ara, doncs mira, li han assenyalat tècnica al entrenador visitant, tècnica per les contínues protestes. El tir lliure l'ha encertat Alexander Skov i ara sí que seran els dos tirs lliures pel Morell. Així que ja han assenyalat tècnica per les protestes i ara després, com dèiem, d'aquests tirs lliures no anota el primer, es lamenta, no li entra res avui al Morell, és cert. Com dèiem, equipàs, que a falta de dues jornades ja és campió d'aquesta primera catalana, avui amb menys integrants de l'habitual al roster, a la banqueta. I sí que entra el primer. Quan falten dos minuts perquè acabi aquí el segon quart a la parellada, dos minuts per arribar al descans, el bàsquet Sant Boi que domina, que guanya, ja no de tant, locals 38, Morell 29. Marxem al Joan Baptista Milà, a punt de començar la segona meitat.
1: Gràcies, Adrián. Doncs mira, ens quedem amb unes bones notícies que el bàsquet Sant Boi segueix amb aquesta victòria. Aquí el Baptista Milà tot a punt perquè comenci aquest duel clau, recordem, per la permanència entre el Sant Boià, entre Alberto Triguero i el Cubelles. Una victòria clau. Si aconsegueix avui, l'equip local sortiria de les posicions de descens a guanyar perquè només queden dues jornades.
2: Doncs sí, de nou, duel de Caixa i connectat ara, això es troba 0-0. Estan, doncs, acabant els últims preparatius per començar aquesta segona meitat. El Sant Boià, que juga pràcticament tota la temporada ara en 45 minuts, sense canvis de moment en els dos equips. Llavors, només ens queda, doncs, creuar els dits, creuar tots els dits, els dels pets de les mans, agafar-nos a tots els déus, a totes les divinitats. I escolta, que entri la maleïda pilota, perquè el Sant Boià s'està jugant la vida, però el Cubelles també.
1: Això, si el Cubelles avui no puntua i és equip de segona catalana. Per tant, l'equip visitant, l'equip d'Ivan Atenza, que evidentment s'està jugant tot. Ha començat ja la segona, puja a la banda dreta, és Marc, en profunditat. Eric García arriba al déu del Sant Boià, anticipa Vanzia i s'espera, per tant, per línia de banda. Marxem ràpidament a la zona franca perquè el Marianao també ha de començar a la mateixa hora, Albert.
3: Efectivament, ja ha començat fa un minut aquí la segona part del Municipal d'Ibèria. Recordem que va guanyant el Marianao Poblet 0-1 amb un gol de Joel Paredes després de robar-li la pilota directament al porter de l'Ibèria, Derek Corrales, al minut 44 de partit. De moment, cap ocasió destacada en aquests primers minuts o dos minuts que portem
4: de xicar. Compte, que la té el Samuillà, compte, l'ha tingut Eric García, la posada al segon pal, la Saliu s'ha quedat totalment sol dins l'àrea petita, l'ha controlat amb el pit i no ha aconseguit xutar ni ocasió raríssima la de Saliu, que no ha aconseguit resoldre.
2: Doncs sí, pràcticament ha rematat amb el pit o com podia, perquè en principi era un control, però ha acabat semblant més que un xut, era la Messi a Estudiantes en aquella final del Mundialet, però sense llançar-se comença i ho fa de la millor manera perquè el Samuillà avisa.
4: Puja a la banda esquerra, el Cubella gira totalment el joc, era ara Juanca que intentava i acaba a la frontal de l'àrea, compte que acaba un jugador, era Alexis qui queia a l'interior de l'àrea pel Cubelles per una entrada de Ricard, l'àrbitre diu que no està res i es manté sobre el terreny de joc a l'àrea del Samuillà el jugador del Cubelles.
2: I s'ha jugat aquí al penal perquè, tot i que ho estava mirant molt bé Joan Ramon Canadell, l'àrbitre de la Noia, que avui és qui està arbitrant aquest partit, ha sigut una entrada que almenys no ha sigut del tot neta, o sigui, crec que ha tocat pilota, però també jugador, i és d'aquestes que sobretot quan dona la sensació de que no ven a, de que no ven a cuento, de que no ven a compte, doncs te la poden xiular.
4: Al mig del camp, obre amb Soleiman, amb el 10, carril central, obre cap a la puja a la banda, i a Juanca encara lo contra 1 contra Mar, se la tira cap a l'interior, cap a dreta, més de Juanca, té opció de tierra, acaba xutant, creuat fora de la porteria d'Ivan.
2: Doncs sí, era Juan Carlos Rodríguez que feia aquesta diagonal que anava amagant, si abans només hi havia aquest partit d'Estudiantes, doncs ara era la diagonal de Messi, però en comptes de per l'esquerra, per la dreta, que ha sortit fregant el primer pal, igualment sense massa perill d'un Ivan Fuentes, que no ha hagut d'intervenir, ha tingut aquella parada d'abans al final de la primera meitat, que ha sigut una parada d'handbol, o sigui, més que d'un porter de futbol, és que ni de futbol sala, ha sigut una parada d'aquesta d'handbol que ha hagut de parar amb les cames, igualment, per sort, no massa protagonisme de moment d'un Ivan Fuentes, i el Samuillà que ha començat avisant i s'ho ha de creure.
4: Banda esquerra, Lina, es baralla per aconseguir la pilota, s'aconsegueix en doble, acaba tocant a l'última instància amb el jugador i amb el central, s'envia directament a servir de banda a l'esquerra de la zona franca, marxem amb l'Albert Vilar.
3: Ocasió claríssima del Mariano de Poblet, un cop més, aquest cop ha sigut Ivan Rodríguez, que ha xutat una pilota que s'ha anat passejant fins que l'ha tret un defensa a l'Iberia de la línia. Ha estat claríssima pel 0-2 aquesta ocasió pel Mariano de Poblet, però de moment, quan arribem al minut 50 del partit, Mariano de Poblet 1, Iberia 0.
4: Gol! Del Samuillà! Quedava la pilota a l'interior de l'àrea, quedava morta després de molts rebots. Arriba Bici, arriba el 21 del Samuillà i amb una volea perfecta se'n va a l'interior de la xarxa. Minut 49 de partit, Samuillà 1, Cubella 0.
5: Algú ha demanat pizzas? Celebra aquest golaç amb Pizzeria Mamatina.
4: Era una jugada per la banda esquerra entre rebots i rebots. Se la queda Bici, l'envia a l'interior de la xarxa de David Trillo. Marca el primer el Samuillà. S'adelanta l'equip d'Alberto Triguero.
2: Reflexes de nou, Eloi, perquè és que ja sabem que és un jugador, ho dèiem, que moltes vegades acostuma a jugar aquests 60, 65, 70 minuts doncs jugant amb putxar-se, a generar espais, però també té vocació ofensiva, trepitja àrea. És un jugador que doncs, li has donat... M'equivoco, potser ha sigut amb el cap que l'ha enviat a un pal, llavors ha començat de la millor manera el Samuillà aquesta segona meitat, en primer lloc Aliu i ara és Vicenç Sorumí. Quan tens tant talent i tants jugadors amunt, doncs falta això, creure-s'ho, i Vicenç ara que s'ho ha cregut, doncs al final té el que té el que tenen els nous, no?, dins l'àrea, que és doncs aquest olfacte, no?, de gol, que quan veien, que en veuen una miqueta de perill, sumen i l'ataquen, i ha sigut el cas de Vicenç, que normalment no acostuma sempre a fer gols, però avui que marca un molt important.
4: Doncs marxem amb aquesta victòria de moment al minut 51 ja de partit del Samuillà amb el Cubelles. Marxem amb l'Adrià Vázquez, marxem a la Parellada.
0: Arribem al descans aquí al municipal de la Parellada. Guanya el bàsquet Sant Boi 42-31, canasta final del Gerard Alexanderskov per recuperar com a mínim aquest marge, aquests més de 10 punts d'avantatge. L'equip Samuillà, l'equip de Héctor de Castro, que ha arribat a guanyar al final del primer quart de 18 de diferència contra el líder i ja campió d'aquesta primera catalana, un segon quart més difícil, més complicat, només 12 punts s'han anotat els locals, tot i així es manté la diferència, guanya l'equip Santboià, 42-31 al descans.
4: Bones notícies també a la parellada, de moment guanyen tots els partits que estem narrant ara mateix a Sant Boi en joc. 3 victòries, 51 minuts. El Baptista Milà la posa des del córner dret, la posarà Ricard, aixeca la mà dreta, la posarà amb la seva bota esquerra quan indiqui el, quan vulgui ell, de fet. Ricard acabarà jugant a l'interior de l'àrea, segon pal, la rematarà de bici, queda dins l'àrea, és línia cap esquerra, se'n va per fora de la porteria de Trillo.
2: Sí, no? I el Sant Boià que està probablement en els millors minuts del partit, segurament recordant el millor tram de la temporada, un Sant Boià que s'ho creï i que sobretot comença a generar perill, tant a jugada com a recorreguda, com ara, per exemple, a pilota aturada. Llavors, aquesta ha de ser la línia. No sé què ha passat als vestidors en aquests 15 minutets de pausa, algun dia ens ho explicaran, sobretot si aconseguim la salvació, però l'equip que és que ha sortit amb una altra cara, amb el mateix joc, en pilota, però amb una contundència que ara sí que està marcant les diferències.
4: Eric García juga cap a l'interior de l'atac del Sant Boià, línia, el control és massa llarg, recupera ara ahir en Pau Cubelles i retrocedeix per jugar amb David Trillo.
2: Era passada bici que ara li demanava calma en aquesta pressió que estaven fent ara conjunta quan tornava a la seva posició, li deia calma, minut 52, hem d'assegurar el partit. Era una jugada molt, molt, molt clara per prolongar a Vicenç Oromí pel cantó dret i que ha volgut fer la individual. Se li ha anat una miqueta llarga.
4: Falta de Sant Boi a mig del camp, recuperarà la posició el Cubelles, que sap quedar remar, perquè amb aquest resultat ja seria equip de segona catalana. Per tant, no li queda altre equip d'Ivan Atenza que seguir batallant, perquè evidentment es vol quedar aquesta primera catalana. És falta al cercle el camp, més o menys, aproximadament a uns 5 metres per davant de la divisòria. La posarà Biel al 21 del Cubelles, posa a l'interior de l'àrea, compte, que estava sol un dels jugadors del Cubelles, però refusa la defensa del Sant Boi. Passa Lió, encara pilota morta, frontal de l'àrea, l'envia a camp contrari. Ara el Sant Boi, Lina pot guanyar-li ara la partida i ho aconsegueix. Més de Lina, que va a la banda esquerra, s'escura un contra un de Lina, arriba a l'interior de l'alt, la pot tenir, no arribava ara l'asso, era bona la idea de Lina des de la banda dreta de posar-la, arriba bota dreta a l'altre pal on l'esperava l'asso, no arriba, campista del Sant Boià, porteria per David Trillo.
2: Ho ha fet tot bé excepte l'execució, perquè en un moment, en aquesta jugada que ha fet la individual, Nil Linares, que ha guanyat aquesta carrera que tenia pràcticament perduda a l'inici de la jugada, es queixaven els defensors de Cubelles de que se l'havien portat amb la mà. Pot ser que en algun moment entre el terra li hagués tocat en algun moment en el braç, igualment no ho ha vist clar l'àrbitre, i aquí aquesta jugada tothom quan estava mirant amunt a la porteria estava Vicenç Oromí en segona línia completament sol de cara a la porteria, i era una, per mi era una passada claríssima perquè és que tenia el xut de cara, però bé, crec que ha decidit de la pitjor de les maneres,
4: i crec que si no m'equivoco Dani, que tenim... Hem tingut canvi a descans? No, tot bé.
2: No.
4: Que han canviat d'opció, crec que és Ale Baidosera, que està jugant de lateral esquerre.
2: Sí, pel que fa al Sant Boià, almenys zero canvis.
4: I el Cubelles també, mira, es prepara el primer pel Cubelles, que sortirà ara en uns instants.
2: Un parell, de fet.
4: Sí, dos canvis preparats per Ivan Atenz. De nou, pel conjunt de Cubelles, la posa al segon pal, no arriba ningú, es passeja per l'àrea, no remata cap jugador, ni de Sant Boià ni del Cubelles, es perd per línia de fons, serà porteria per Ivan. La posarà en joc i ho farà en curra, vol sortir amb la pilota jugada a l'equip de Juan Carlos Aranda, que avui dirigeix l'equip local, perquè Triguero està sancionat en el partit d'avui, i marxem ara a la zona franca, marxem Berbinar.
3: Aquí al Municipal d'Iberia segueix el 0-1 entre el Mariano Bolet i l'Atlético Iberia, ha sigut obra de Joel Paredes al minut 44 quan li ha robat la pilota al porter de l'Iberia i surt jugant ara mateix el Mariano, juga pel mig, que avança Sardo, avança la pilota, supera el mig del camp, és falta del 21 de Gabriel Oliver, que acaba d'entrar al terreny de joc, i serà pilota un cop més pel Mariano. Hi ha hagut els dos primers canvis d'aquest partit, ha entrat Gabriel Oliver i ha entrat Pau Méndez, i s'han anat pel 23 Ivan García i amb el 24 Hugo Porcuna per part d'Iberia i per part de Mariano. Ara escalfant tres jugadors, veurem si fa canvis l'equip de Pedro Milla. Sembla que Sardor s'ha pogut recuperar d'aquesta falta que li han fet, i de moment es manté aquest 0-1 en el marcador. Segarà Joel Paredes pràcticament des del mig del camp. Recordem també que s'està jugant un partit molt important entre el sector i la Benegüeta, que ha arribat 0-0 a la mitja part. Pilota llarga, Joel Paredes, res, a les mans del porter. 0-0 entre el sector i la Guinegüeta, i aquesta victòria momentània al Marianao i l'empat del sector és que li dona pràcticament la permanència als nois de Pedro Milla, si tot es confirma i els resultats acaben d'aquesta manera. Saca en llarga el porter de l'Iberia. Pilota pel 10 de l'Iberia, la pilota que la controla Brian Castro, el golejador, juga amb el 8, un altre cop Brian Castro cap a Antonio Muné, els dos golejadors de l'Iberia, la centra Brian Castro, compta el remat i gol de l'Iberia. Gol de l'Iberia, gol de Pau Méndez a centrada d'Antonio Muné, empaten els de Barcelona, empata el Cué, posa l'empat a un davant del Marianao Bolet. Terra d'aigua freda ara mateix pel Marianao, que en una centrada que no semblava tan perillosa s'ha acabat imposant Pau Méndez, li ha agafat a contrapeu a Carlos Martínez, el porter del Marianao, i ha posat l'empat en el marcador. Ho fa obra de Pau Méndez, que acaba de sortir des de la banqueta. El Marianao, Joel Paredes, que ara mateix anima els seus companys, també ho fa Andreu Martí, intenten animar-se els jugadors perquè aquest gol no se l'esperaven, i molt menys després de la primera part que han fet, perquè han sigut els dominadors i pràcticament l'Iberia no ha tingut ocasions. De moment, 1-1 en el marcador, gol de l'Iberia, i tornem al Joan Batista Milà amb el Futbol Club Samuyà.
4: Tornem, minut 58 de partit, guanya el Samuyà 1-0 contra el Cubelles en aquest duel clau per la permanència. Amb aquest resultat, el Samuyà seria fora de les posicions de descens i el Cubelles seria equip matemàticament de segona catalana. Recupera ahir en mig del camp, li entregava la pilota Alexis Paredes. Fora d'això, recupera la posició l'equip d'Alberto Triguero.
2: I estan pujant revolucions i temperatures. Crec que el Cubelles amb aquest gol acaba de despertar perquè no està dins del partit en aquests 57 minuts de joc. Estem veient poca proposta. Ara falta forta dient sobre Vicenç que rebia d'esquenes. La veritat és que el Cubelles estava errant molt o equivocant-se molt en pilota, en sortida, en moltes fases del joc. Ara, quan veiem que es donen aquests dos canvis del Cubelles que mou coses, segurament ofensivament, o almenys per aquest cantó on és el Samuyà, que està atacant més pel cantó esquerre, sobretot, per moure alguna cosa, perquè és que està molt més a prop el 2-0 que l'1-1, i estan pujant les revolucions a tope ara quan es retira Eric García i entrarà Suli, això que equilibrarà una miqueta més el joc. I en aquest sentit, doncs què vols que et digui, Eloi? S'ha d'abraçar aquesta bogeria, s'ha d'abraçar el perill i fer el segon. I sobretot un cop fas el segon, assegurar.
4: Primer canvi al Samuyà, n'hem tingut dos al Cubelles. El primer, ara ho podrem rectificar, el primer que ha entrat ha estat amb el dorsal número 11, Alessandro
2: André.
4: I l'altre l'haurem d'identificar. Pilota amb el Samuyà. Mig del camp, carril central, obre i rescarrega cap a la banda esquerra, era Lasso, Ricard, ara que toca de la pilota i li entrega ara Suli cap a Saliu, pot tenir la jugada d'atac al Samuyà, fora de joc, marca el Linier i serà apartat la possessió, torna per l'equip visitant.
2: I que Eric García marxi a la banqueta suposa equilibrar una miqueta més l'equip, almenys que aquesta posició per la dreta ara l'ocupi Nil Linares, que estigui Vicenç una miqueta més sol per mig i que Suli doncs agafi posicions de mig del camp. Ara de moment està doncs a una zona una mica més ofensiva que Joan Avellanet i que Sergi Lasota, que ara han agafat una posició més enrere. De fet, està molt tancadet ara el Samuyà defensant aquesta acció del Cubelles que prullonga en llarg, però es quedarà en res. I el Samuyà, que a mesura que passin els minuts, evidentment doncs t'has d'anar agafant, no? Aquest 1-0, recordem, el Cubelles és un equip que normalment acostuma a acabar els partits, els guanyi o els perdi, amb una notació bastant alta, que s'està jugant la vida i que en algun moment es llançarà l'atac perquè ha de marcar un gol.
4: Serà porteria d'Ivan. Una pilota llarga de Cubelles, no ha aconseguit arribar Alexis i per tant serà servei de porteria, la posarà en joc l'equip local, la posarà en joc el Samuyà, l'enviarà directament a camp contrari, ja no vol complicacions, l'equip d'Alberto Triguero, saltava Suli, no arriba, tampoc se li ho salvarà, banda a favor del Cubelles, serà Arnau qui la posi en joc des del costat dret. La posa cap a Patrick, la descarrega amb el pit, acaba jugant de nou a Martau, que acaba jugant amb Biel, mig del camp, carril central, obre cap a l'esquerra, on l'espera ja Àlex Baitusera, que obre cara més la pilota cap a Alessandro, a dorsal número 11, que ha sortit en aquesta segona part, també un home molt jove, Dani, deies que és un equip jove, doncs Alessandro també complementa aquesta idea.
2: Doncs sí, veiem cares molt joves, amb algunes excepcions, però des de la porteria fins sobretot a les posicions més d'atac, cares i físics de jugadors, no no diré juvenils, però que almenys no arriben als 22, no, segurament, molts d'ells.
4: Salta Marc, salta Àlex, acaba blocant el porter, acaba blocant Ivan. Posarà en joc cap a l'esquerra, on l'espera ja Albert, que surt amb la pilota controlada al central esquerre de la defensa d'Alberto Triguero, descarrega ara i juga amb Suli, ara que juga amb Lasso mig del camp, retalla i acaba jugant de nou amb Pedro González, entre centrals ara el Sant Boià, pressiona una miqueta més a dalt al Cubelles, obre cap a la dreta on l'espera Linares, l'internacional de Andorra. Falta ara clara d'Alessandro sobre Linares.
2: I que aparec la primera, però que podria ser groga, perfectament. Ara quan s'escalfa una miqueta més la grada del Baptista Milà, que en aquesta segona meitat també està responent a les revolucions del partit. La gent que vol veure guanyar el Sant Boià, i que és que no regalarem ni un centímetre pel que queda de partit. Això ha estat falta clara. Se l'ha jugat amb la groga, continua el partit. No hi ha hagut amonestació.
4: Pilota pel Sant Boià, jugant ara Ricard, perfil esquerre cap a l'interior, amb la Bellanet, que controla la canvia de banda directament cap a Linares, no arriba interior de l'àrea, bloca David Trillo, que juga allà cap a la dreta i formula la jugada d'atac al Cubelles. Amb calma, pilota Bernau, torna a jugar cap endarrere, i aquest acaba jugant amb Trillo, i jugant amb molta calma al minut 62 de partit, guanya el Sant Boià 1-0 al Baptista Milà al Cubelles en aquest duel clau per la permanència. Amb aquests 3 punts, el Sant Boià, l'equip d'Alberto Triguero, estaria fora de les posicions de descens. Marxem també perquè tenim dues connexions més. Recordem la primera, i és amb... connectarem ara, és amb l'Adrià Vázquez, a la parellada amb el bàsquet Sant Boi.
0: Doncs ja ha començat la segona meitat, un minut i mig d'aquest tercer quart, 51-31, guanya dels locals, demana temps mort al tècnic del Morell, 5 punts consecutius del Gerard Alexander Skov, un triple final que ha celebrat molt també a la seva banqueta, com dèiem, 20 punts ara d'avantatge, quin gran inici de tercer quart, es posa el partit molt de cara pels locals, bàsquet Sant Boi 51, Morell 31.
4: Doncs continua la victòria a la parellada, Dani, tenim el segon canvi del conjunt local.
2: Doncs sí, ara entrarà Munir, si no m'equivoco, ha sigut Vicenç qui es retira, i el tenim ja a la banqueta picant de mans, doncs evidentment amb l'estaf i la resta de companys, canvi home per home, és un habitual, sí que és veritat que potser sol entrar més tard Munir, el nou d'aquest equip, almenys vesteix el nou, actuarà de nou a caçar, no?, aquest 2-0. Estan passant més coses en el grup 3 de la primera catalana, perquè en l'altre partit que s'està jugant en simultani a la categoria, el Catllar contra el Martorell ha començat també la segona meitat, ho ha fet 1-1. Tal com ha acabat, perquè s'ha avançat al primer lloc.
4: Compte que ataca el Sant Boià, pilota amb Linares, es gira sobre si mateix, juga encara més a la dreta, el doblava Marc, que és ara amb qui juga, torna a jugar la pilota amb l'11, amb l'Internacional d'Andorra, amb Linares, que acaba jugant amb Lasso mig del camp, carril central, és Suli, que descarrega i juga amb Ricard, jugant amb els 11, amb els 10 jugadors al Sant Boià, camp contrari. Suli, encara lo contra O. Bé, Suli no, és Saliu, és ara qui encarava per la banda esquerra, acaba tocant amb el defensor, acaba tocant a Mian i l'envia directament a córner, i aprofitem per marxar a la zona franca amb l'Herbi Lar.
3: Ha tingut ara una altra ocasió l'Atlético Iberia en una centrada enverinada que de Brian Castro, que ha acabat donant el travesser al Mariano Bolet, que ara està patint uns minuts difícils i no estava intentant trobar l'espai que li posaria l'1-2 al marcador. Ha tingut una Ivan Rodríguez que s'ha de les mans del porter. De moment, minut 55 de partit. Mariano Bolet 1, Iberia 1.
4: Compte que és córner, perfil esquerre a la centrada. Acaba amb els punys aquesta pilota de Trillo, que acaba a la frontal de l'àrea. L'acaba rebutjant la defensa del Cubelles. La baixa ara com pot, i el col·legiat diu que ha estat fora del joc. Estava al propi camp, no?
2: Sí, això anava a dir. M'ha sobtat moltíssim, a més perquè es veia molt clar... Ara tampoc hi ha massa reclams ni massa queixes. No sé si és perquè partia en fora de joc des del camp rival, però el que està clar és que aquest control, o almenys l'acció, s'estava reproduint al cercle central per la part que li pertoca ara al camp del Cubelles. Almenys, mira, aquesta pilota que ara la planta, la defensa del Sant Boià, i la planta en camp propi, llavors crec que entès precisament això. Però vaja, que s'estava reproduint l'acció camp propi, ha sigut curiós.
4: Sí, era un refús de la defensa del Cubelles, ha acabat als peus de Dani Pérez com a punta d'aquest conjunt d'Ivan Atenza, i que ha assenyalat fora de joc. Recupera la pilota del Sant Boià, servei de banda per l'esquerra, Ricard es prepara per posar-la en joc al 23 de l'equip de Trigueros, l'enviarà en llarg buscant ara Suli, rematava amb tot Quim, que l'envia directament a la banda dreta on refusava ara Arnau, aquesta pilota queda morta, no té domini, fora de joc ara de Saliu.
2: Doncs sí, era una acció que igualment també es podia xiular pel Cubelles, perquè Quim Carrasco, que entrava en segona instància també a refusar aquesta acció, s'havia atropat doncs amb una planxa, no sé si era aquí de Soli de Saliu, però que ha sigut pilota pel Cubelles, ara que incomprensiblement en aquesta pilotada llarga no acaba de controlar. Està oferint poc, hem tingut moments del Cubelles de respondre des de la pilota aturada, de sobretot fer faltes, però noto el Cubelles massa apagat, com si no s'estigués jugant la vida.
4: Sí, m'està estranyant també l'actitud de l'equip, perquè ara mateix l'equip de segona catalana controla la pilota com pot i ho fa molt bé el Cubelles, mig del camp, recupera Ballanet, partides també del 17 del Samuyà, corre a la banda esquerra, ara Saliu, aquesta pilota ha sortit per línia de banda i la recupera, per tant, el conjunt visitant.
2: Hi ha equips que de vegades bateguen al ritme d'un jugador i està molt clar en el Samboyà que aquest jugador és Joan Avellanet. És Joan Avellanet no només perquè té aquesta capacitat que tenen pocs jugadors, que és de saber jugar totes les accions, tant defensives, amb pilota, sense pilota, posicionals, individuals, amb parells, sabent triangular, sabent atacar, tenint gol, tenint pilota aturada, i és aquest tipus d'aquesta mena de jugador que et serveix en totes les accions, que el pots posar també de central, aviam si no acaba avui jugant a la tanca defensiva. Llavors és un jugador especial i és el jugador pel qual va pegar aquest equip.
4: Pilota que recupera el Samuyà, propi camp, la paret que li tocava Suli Alina, no arriba a l'11 del Samuyà. I l'afició del Baptista Mila que apreta una miqueta més el seu servei de banda a favor del Cubelles. La posa en joc Àlex, que juga cap endarrere. Biel, que juga amb el seu porter. Compte que es podia complicar. Ara David Trillo, que controla, pressiona Munir. Torna a jugar a la mateixa banda esquerra i arriba molt justet Ian, però arriba tot i la pressió del Samuyà. Remata Lina, compte que pot tenir ocasió ara Munir. Compte que és un 2 contra 1. És a l'interior de l'àrea. És Munir. Està sol i segon pal. Xuta fora! L'ha tingut Munir, recuperava la pilota en pressió, l'equip de Sant Boi la posava a Suli a l'esquena, Munir tenia sol el segon pal a Suli, a Saliu, no ha volgut passar, l'ha xutat directe i s'ha anat per sobre de la porteria del Cubelles, Dani.
2: Incomprensible aquesta decisió. Crec que Munir, almenys en la carrera, en cap moment ha aixecat el cap. Saliu, que en primera instància sembla que volia fer la seva després de veure la decisió de Munir, però ha acabat reclamant-li ara quan Suli també pica de mans a ell, animant-li, perquè és que l'ocasió era claríssima, ho estàvem cantant, que venia Saliu sol, sense marca, el segon pal era d'aquestes de passada de la mort, que només l'havies de posar cap a dins. Crec que Munir no ha aixecat el cap quan li tocava, ha decidit i ha anat massa forta. Bé, i ja són un parell del Samuyà en últims metres, et podia donar el 2-0, decideixes malament, esperem no haver-nos de penedir d'aquesta acció.
4: Juga Ivan, el porter del Samuyà, al llarg, banda dreta, l'espera Lina, s'anticipa abans, però Àlex hi recupera la pilota, acaba tocant l'asso en última instància, i en té la pilota als peus, acaba jugant amb el seu porter, en David Trillo, que no es complica, compte que el toc no és bo, el segon se la podia portar Munir, aquesta pilota acaba tocant, de nou amb Trillo, compte que es pot complicar, el porter del Cubelles, li ha pres la pilota Quim, del Cubelles, del seu propi equip, aquesta pilota que surt per línia de banda, recupera el Samuyà.
2: I salvant la papereta Quim Carrasco, de David Trillo, perquè havia sortit el porter en aquesta acció de Munir, que no havia seguit, igualment estava pressionant el número 9, el davanter, que ha estat molt a sobre de David Trillo, en cert moment li ha posat la cama, aquesta pilota s'ha quedat doncs amb el rebot, que no tenia ningú la possessió, i ha sigut Quim Carrasco molt intel·ligent, que d'esquenes l'ha agafat, l'ha enviat amunt, i ara ja la juga el Samuyà.
4: Està jugant molt bé el Samuyà en aquesta segona part, canviava la pilota a Saliu, amb Marc, que descarrega ara de primeres Munir, i juga amb Linares amb Suli, l'interior de l'àrea, banda dreta la posa a l'interior de l'àrea, no hi havia ningú i l'esperava Munir, però una miqueta més endavant s'ha quedat enrere la pilota, compte que té la rèplica, ara Sergi Baltanàs, banda dreta, retalla sobre el propi Ricard, segueix conducció interior, aquesta pilota que podia quedar morta, la descarrega bé Dani Pérez, a l'esquerra Alessandro, frontal de l'àrea, la pot tenir ara Cubelles, encara segueix aquesta conducció, cau al terra el jugador de l'equip visitant i guanyarà la pilota, compta Munir en el salt, que vol terra el jugador de Cubelles, la guanya aquí, possessió per l'equip visitant.
2: Hem tingut sort aquí que la jugada anava molt més ràpida d'un Dani Pérez, que ara està estès sobre la terra i no s'aixeca i crec que era més un tema mental que físic, quan ara hi ha algunes queixes perquè David Trillo està planxant la pilota, està almenys posant-la una miqueta més endavant d'on toca, o almenys això reclamava la grada, el Joan Ramon Canadell, que no indica que s'ha de moure, i ho intenta el Cubelles, que de nou el veig molt desconfigurat, ara ha canviat l'atac, però és que
4: guanya la partida de Bayanet. Guanya la partida de Bayanet, que juga Munir, juga de primeres. Ara amb Saliu, que la canvia directament a camp contrari, no, perquè no arriba la pilota a Linares i recupera la defensa del Cubelles. Banda esquerra, ataca ja amb mediació de Juanca, que la posa a l'interior de l'àrea, molt complicada, queda a la frontal aquesta pilota, no arriba i endinsar-se dins de l'àrea del Sant Boià, i per tant serà porteria perquè ha estat falta sobre Alberto, sobre Albert, perdó, falta a favor del Sant Boià.
2: Sí, cansament de Dani Pérez, que abans a la jugada li venia molt ràpid, ara ha arribat una miqueta tard, ajuda aquí a Albert Vázquez a posar-se dempeus. Tindrem més canvis perquè Patrick Ferrer del Cubelles doncs abandona el terreny de joc, i segurament sigui un canvi ofensiu, perquè era un jugador de la defensa i era el jugador que entra, ara reconeixerem qui és. Doncs es posiciona en tres quarts de l'atac, llavors el Cubelles evidentment que ha d'anar per al partit. També tenim
4: Amnir
2: a la gespa i això és un problema gros, perquè serà difícil ara sense Munir, que es posa dempeus, aviam si continua. Jo m'imagino que potser força, tot i que ara està mirant la banqueta i està caminant poc a poc a la banqueta. Aviam que acaben de decidir l'staff tècnic. Avui recordem que no té l'entrenador titular, Alberto Triguero, que el tenim ara, mira'l aquí, Eloi, pràcticament no està a la gespa, però està fora del túnel de vestidors. Sí, està sortint del túnel de vestidors, donant indicacions als dos d'Andorra, a Marc Rodríguez i a Nil Linares, i el tenim una miqueta aquí a l'ombra, no? A la penumbra, que no el vegi el col·lectiu arbitral, donant indicacions. No sé fins a quin punt es marca aquí la legalitat d'estar o no a la partida.
4: Jo crec que no és molt legal si entrem a les normes.
2: No
4: en
2: massa,
4: tot cas,
2: però
4: el joc aturat i aprofitem per fer la ronda. 73 de partit, guanya 1-0 al Sant Boià, al Cubelles. Marxem primer a la zona franca, al municipal, per saber com va el Marianao Poblet, Albert.
3: Doncs pausa també aquí, pausa d'hidratació, al minut 73 de partit, encara va l'empat a 1 del Marianao Poblet davant de l'Ibèria. Ha sigut gol de Joel Parés al 44, però ha empatat Pau Mendes per l'Ibèria a la segona part. De moment ha tingut ara una ocasió Quique Nieto fa pocs segons en una jugada ensejada a córner que ha aconseguit refusar la defensa. Queden 15 minuts i el Marianao, si guanya, si marca, si es posa per davant, tindrà la permanència a segona catalana assegurada. Per tant, de moment falten 15 minuts, Marianao Poblet 1, Ibèria 1.
4: Doncs empat al municipal d'Ibèria. Marxem també a la parellada perquè tenim un altre partit en joc, Adrián Vázquez. Crec que no podem tenir a l'Adrián. Ara connectarem amb ell perquè ataca per la banda esquerra. Ara l'Alessandro se'n va de mar, que vol terra. Falta de Linares sobre l'11 del Cubella, sobre Alessandro.
2: Doncs ella falta aquí de l'11 a l'11. Alessandro André, que ha rebut una molt bona pilota, s'havia perfilat molt bé en perill. Jo crec que així l'ha vist més que clara, perquè la jugada tenia perill pel control. Llavors falta clara la frontal. Està una miqueta llunyana, el suficient per xutar, però segurament la piquin.
4: I per cert, canvi, Dani, del Sant Boià. Ha marxat Munir i ha entrat Miranda per ocupar el carril esquerre.
2: Doncs sí, Munir, que el tenim cara donant tota la volta. M'imagino que camí enfilar el túnel de vestidors. No sabem en quin moment o en quina acció, probablement algun xoc ha rebut mal, ha de ser substituït, i llavors el
4: compte que és falta frontal de l'àrea. Dani Pérez xuta directa de blocar i ho fan dos temps, Ivan, i recupera la pilota pel Sant Boià, molta seguretat del porter local. Cobra Iaco cap a l'esquerra, on l'espera Miranda. Controla la pilota, l'envia més a dalt, on està ja Saliu, pot encarar-lo contra Gómez de Saliu, se'n va del seu defensor, Saliu que arriba a banda esquerra, més de Saliu, interior de l'àrea, està Soli, retalla, interior de l'àrea, retalla, la segona també se l'endú, el rebot també, però acaba tocant amb un defensor i se l'endú al Cubelles, desesperació, el Baptista Milà.
2: I s'ha tipat de nou la pilota aquí, perquè crec que ara el no tenir referència d'un nou que et mogui les peces, doncs és molt més difícil, no?, veure amb claredat com acaba aquesta jugada. Hem canviat a Vicenç Oromí, s'ha lesionat Munir, són coses que et poden passar al futbol. En aquests minuts que queden, 15 més l'afegit, pràcticament ofensivament serà sobreviure. No sé si el Sant Boià es tancarà enrere, però és que tens a Nil Linares per la dreta, a Suli, fent en molts moments ara, almenys té aquesta capacitat ofensiva, però estarà fent de nou o de fals nou, o situant-se al mig intentant forçar, tot i que almenys ara per atacar Suli també s'apropa a Saliu, que precisament també va al mig, i és Miranda ara qui en molts moments doncs farà aquesta funció de caure per l'esquerra i de fer d'extrem.
4: Doncs ara servei davant a favor del Cubelles. Aprofitem que l'equip sembla que tampoc té molta pressa per marxar. Ara sí, amb l'Adrián Vázquez a la parellada, Adri.
0: Ara sí, estem a 2:22 perquè acabi aquest tercer quart. Manté el bàsquet Sant Boi els 20 punts d'avantatge al marcador. Ara mateix 66-46, un tercer quart que té dos noms propis, el del Gerard Alexanderskov i també el de l'Oriol Vallhonesta, que estan liderant també l'equip santboià en busca d'una victòria que seria importantíssima, com dèiem al principi de la retransmissió, per intentar assumir encara amb aquesta segona posició que podria donar l'ascens a Copa Catalunya. Com dèiem, falten 2 minuts i escaig perquè acabi aquest segon tercer quart. Més a prop la victòria local. Bàsquet Sant Boi 66, ara Morell 48.
4: Doncs bones notícies a la parella d'aquí al xoc aturat, perquè l'Ivan ha blocat una pilota i ha xocat amb un davanter de l'equip visitant de Cubelles i sembla que s'ha fet mal.
2: És que l'altre, crec que es queixa de que l'ha trepitjat. O sigui, hi ha hagut una acció d'aquí, ha semblat una mitja trepitjada, no l'hem vist massa clar, o almenys Ivan jo crec que està posant de la seva part perquè aquesta acció segueixi, perquè ha estat senzillament una trepitjada. S'havia tret la bota, crec que fins i tot per ensenyar-li ara a l'àrbitre com li havia quedat el peu, s'està tant de nou les botes, llavors ha sigut doncs això. Mira, això és futbol. Minut 76, 1-0, has de guanyar com sigui, hem tingut una temporada molt dura, no li direm res a Ivan Fuentes, el que vol és rascar uns minuts.
4: Doncs aprofitem que el xoc està encara aturat aquí a la pista Milà i marxarem a la zona franca. Albert Vilar, com va aquest Marianao? Té opcions de remuntar?
3: Doncs de moment 1-1, però ha tingut una ocasió claríssima el Marianao Poblet, amb una gran internada de David Tomàs, que ha sortit des de la banqueta substituint Andreu Martí, i que no ha pogut rematar. Bueno, l'ha rematat, però l'ha tret a la línia un cop més. A la defensa de l'Iberia, aquesta rematada d'Ivan Rodríguez. Està sent ara el Marianao dominador després d'aquest petit entrebanc que ha tingut de 10 minuts on l'Iberia ha ficat l'empat. Ens queden només 10 per endavant i Marianao Bolet 1, Iberia 1.
4: Són d'empat al municipal. Tiberia serà servei de banda ara pel Sant Boià. El camp del Cubelles, pràcticament a línia de fons, serà Marc qui la posi en joc. L'espera sòlida, es carregarà de primeres, no ho farà, dos tocs i acaba jugant de nou amb Marc amb aquesta banda dreta, que intentava jugar amb Linares, però aquesta pilota se l'acaba quedant al Cubelles. Pilota llarga de Dani Pérez, compte que és bona, i aquesta és clara, interior de l'àrea, pot tenir el Cubelles. Albert, que aconsegueix interrompre perquè no aconsegueixi impactar amb la pilota al davanter del Cubelles. El xut al pal, l'ha tingut el Cubelles, una bona internada ara de Sergi, estava a l'interior de l'àrea. Albert ha aconseguit que no xutés, l'ha enviat cap enrere, l'ha descarregat a l'interior de l'àrea amb Dani Pérez, ha xutat al contrari, l'ha creuat i aquesta pilota ha xocat amb el pal. Sort, Dani, perquè aquesta l'ha tingut i clara l'equip visitant.
2: Ha sigut claríssima i aviam si no tenen una més clara en el que queda partit i de temporada, perquè és que era claríssima, si ha estat providencial Albert Vázquez aquí posant la cama a l'ànima, el que feia falta per blocar un xut que després s'ha produït, que ha topat amb el pal i que per sort ha anat cap a fora. Doncs mira, et deia abans que havíem de creuar els dits, jo els estic creuant molt fort i jo crec que és per això que aquesta acció ha sortit.
4: Pilota llarga, buscant a Linares, anticiparà abans el porter David Trillas, que l'enviava a camp
2: nervis
4: contrari
2: ara,
4: no l'ha aconseguit No ha aconseguit baixar cap jugador del Sant Boià. Ataca, banda esquerra, la centrada del Cubelles. Bloca Ivan. Fuentes i estira el terra amb molta calma. No hi ha pressa, som al 79 de partit. Guanya el Sant Boià 1-0 al Cubelles. Amb aquest resultat, l'equip de Trigueros és fora de les posicions de descens i el Cubelles és equip de segona catalana.
2: La demana Nil Linares aquí, però crec que han de ser els laterals. Ja veiem aquesta pujada.
4: Ataca Linares, doble mar, Linares, conducció interior, sòlida primera, Linares, no és bo el pas i la paret. Si hagués estat bo, es quedava totalment sol davant del porter.
2: El que deia, que han de ser els laterals qui definirà el protagonisme per les bandes, i ajudin els seus companys. Marc Rodríguez segurament estigui fos, però Héctor Miranda està nou, acaba d'entrar, ha de ser per l'esquerra, qui crec que carregui les accions d'atac, almenys com aquestes en carrera.
4: Compte la pilota llarga ara del Cubelles, està fent mal des que ha entrat André, el punta, el nou de l'equip d'Ivan Atenza, que està creant panill, ha tingut la més clara de l'equip. Sí. Visitant.
2: Un canvi superofensiu, s'ha anat Patrick Ferriz i ha entrat Micó, aquest número 9, que de moment doncs, està semblant el pànic.
4: Pilota al mig del camp, la baixa Juanca, que és ara qui controla, la vol canviar directament a Alessandro, que és qui la voldrà baixar, però protegeix Linares, l'acaba tocant, li entrega aquesta pilota a Marc, l'envia al cel del Baptista Milà, no la baixa ningú, compte que és Linares amb Alessandro, ha de protegir la pilota, l'acaba baixant el del Cubelles, però se la queda el del Sant Boià, Marc l'envia a camp contrari, és ara Sule, la volia rebutjar, ara com podia, Juanca, que l'envia de nou al cel del Baptista Milà. L'espera Albert, la refusa com pot, acaba el perfil dret, Biel ara que remata i l'entrega al costat esquerre, Alessandro encaralado contra un contra Marc, el doble, ara André, més de Alessandro, salta l'asso, pilota, que no és per ningú, Linares arriba, sí, se l'endú Linares, se l'endú l'Internacional d'Andorra, juga amb Suli, que la vol canviar de banda directament, amb Linares l'espera, no, amaga massa, el bo de Suli, l'envia a Miranda, és bona, més de Miranda, interior de l'àrea, Miranda la pot tenir, banda esquerra, el xut, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Gol de Miranda, ha canviat la posició de la pilota Suli perquè arriba Miranda, ha arribat des del carril esquerre, ha xutat molt fluixet, Dani pensava que no entrava, que es quedava a mitja distància i entra a poc, però entra aquesta pilota, 82 de partit, Sant Boià 2, Cubelles 0.
5: Algú ha demanat pizzas? Celebra aquest golaç amb Pizzeria Mamatina.
4: Arribava amb tot Héctor Miranda amb el 22 a l'esquena, amb la seva cama esquerra l'ha posat fluixeta al segon pal, s'ha estirat David Trillo, però no ha arribat, gol del Sant Boià, gol de Miranda, Dani.
2: Ha entrat plorant Eloi, us ho dèiem, han de ser ara els laterals qui ataquin, que agafin el protagonisme. Héctor Miranda està nou, ha sigut una jugada que és que era en profunditat, amb ell en l'altre cantó tenia un Nil Linares que estava molt, molt, molt cansat, ha abandonat la carrera, se l'ha quedat mirant i Miranda, que ha fet la individual, ha rematat una mica mossegada, ha entrat malament, però aquesta pilota que anava botant, botant, botant, botant, botant i en cert moment la grada embogit perquè hem vist aquesta pilota a dins, no ha pogut fer David Trillo, què vols que et digui jo, perfecte, minut 82 el Cubelles, ara que es llançaran tot, però és que amb el 2-0 estàs molt sòlid, Eloi, no sé, crec que hem embogit, hi ha hagut un moment aquí de bogeria, jo he fet un crit increïble, la gent no s'ho creia, mare meva, és que i a més la celebració després del gol ha sigut com d'una sensació d'alleugerament, de tranquil·litat. Uf, quin moment el Baptista Milà.
4: Posa distància del Sant Boià, 2-0 el Cubelles, obre aquest segon gol d'Héctor Miranda, aprofitem per marxar la parellada per saber si continua aquesta victòria del bàsquet Sant Boi.
0: Doncs aquesta victòria està pràcticament feta, queda esbritat un quart, però els locals del bàsquet Sant Boi, que domina de 28 punts de diferència al líder d'aquesta primera catalana. Tros de victòria de moment de l'equip d'Héctor de Castro, local 76, visitants 48, un parcial final de 5-0, tirs lliures de Lescano i també d'Eric Polonio han fet avançar i ampliar encara més la diferència. Seria molt i molt raro que aquest partit s'escapi al Sant Boi, que està a punt de sumar un altre triomf, el Sant Boi que encara assumia amb aquesta segona posició, com dèiem, comença ara a l'últim quart, bàsquet Sant Boi 76, Morell 48.
4: Saliu Linares, segon pal, Miranda, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, del Sant Boià, que sentència el partit! Banda dreta, Linares, la posa al segon pal i arriba Miranda, arriba Héctor, que marca el seu segon gol, el seu compte particular, posa el tercer pel Sant Boià, minut 83, ara sí que sí, els tres punts es queden al Baptista Milà.
5: Algú ha demanat pizzas? Celebra aquest golaç amb Pizzeria Mamatina.
4: Ha entrat amb tot el bo d'Héctor Miranda, que ha entrat en aquesta segona part per la lesió de Munir i ha canviat el partit, l'ha sentenciat i arribem ja al 85, celebra tot el Baptista Milà, que de nou bogeria, Dani, perquè ara sí, els tres punts es queden a casa.
2: El que és el futbol, treus un nou, poses un lateral i et marca un doblet. Aquest esport és inexplicable, o sigui, bé, és que quin dia, quin matí, no ens oblidarem ara quan hem viscut uns moments de tensos a la banqueta, perquè evidentment el Cubelles ara que està veient com se li va la categoria, bàsicament ja és un 3-0, si el 2-0 era plàcid, els 3 gols ja són pràcticament inassumibles i hem viscut alguns moments d'enfrontament, si no m'equivoco era Dani Pérez, que també porta doncs, un partit molt llarg, molta càrrega, ja han vist aquest 3-0 igualment crec que ara sí el Sant Boià el que ha fet és que dins del caos, almenys amb aquesta tranquil·litat del 2-0, el que han aconseguit és saber decidir molt bé aquesta acció. I llavors, ara quan se'ns enfolen les fulles i hem d'agrair aquí que ens la recullen, moltes gràcies, eh? Doncs ara sí el Sant Boià ha decidit bé el que s'havia de fer en aquesta acció, que era obrir el jugador...
4: un dels jugadors suplents del Cubelles.
2: I no m'estranya. El que sí que s'ha fet ara és decidir bé, perquè és que són moltíssimes les accions que hem viscut de jugadors del Sant Boià sols al segon pal. Doncs ara sí que han decidit a la perfecció què era el que havia de passar en aquesta jugada. I Héctor Miranda, que està fent doncs un partidàs en els minuts que està jugant, se l'ha cregut, ha arribat al segon pal, i quan abans s'acabi doncs aquesta sensació del que hi ha ara de baralla, no? Aquí, jo crec que el Cubelles veu com se li està acabant el partit, la categoria, i doncs ha de ser dur emocionalment.
4: Sí, ara parlarem, no sé del tot de què s'estan queixant, Dani, però de totes formes segueixen les queixes, així que aprofitem per seguir parlant de futbol i marxem a la zona franca. Albert Villar, com li va el Mariano Poblé, últims minuts d'aquest partit?
3: Doncs està patint, no? I ha tingut ara una ocasió clara al 10 de l'Iberia, Brian Castro, que s'ha refet la seva marca al Perico i ha fet un xut creuat que per sort s'ha anat per la xarxa esquerra de Carlos Martínez. Ara ataca Marianao, que intentarà amb tot aconseguir aquesta victòria, que amb els resultats de les jornades que li dona la permanència a la segona catalana, si aconsegueix només l'empat, hauria d'esperar l'última jornada que rep el municipal al Bon Pastor. De moment, a punt d'arribar al 90 de partit, Marianao Poblet 1, Iberia 1.
4: Doncs una ona al municipal d'Iberia, guanya el Baptista Milà, el Sant Boià 3-0 al minut 87 de partit, s'assegura pràcticament els 3 punts ja a casa, i el Cubella seria equip de segona catalana, Dani. Per tant, el Sant Boià ja podem dir que surt del descens.
2: Doncs sí, pel que ens queda en aquesta última jornada, que el Sant Boià se la jugarà a caixa o faixa contra la Fundació Atlètic Vilafranca, recordem...
4: Compte que tenim gol!
3: Gol! Del Marianao! Importantíssim aquest gol dels de Sant Boi, que es posen per davant pràcticament al minut 90 en el marcador. Es posa per davant, aconsegueix o està a punt de fer la permanència a la segona catalana. Gol del Marianao Poblet, Marianao Poblet 2, Iberia 1.
5: Algú ha demanat pizzas? Celebra aquest golaç amb Pizzeria Mamatina.
4: Ara sí que sí, Dani, eh? Volem 3 victòries de 3 avui a Sant Boi en joc.
2: Doncs sí, Carrusel plàcid, eh? Si ahir, a més, vam celebrar amb la victòria de la Copa, doncs quin cap de setmana més, quan la victòria és més vital que mai, perquè portem moltes jornades, molts carrusels dient que s'ha de guanyar sempre, ara quan l'Alberto Trigueros, que està a punt gairebé d'envair la gespa, que s'amagui, si us plau, que no volem cap sanció ni cap retirada
4: de punts.
2: Encara queda un partit, Alberto. La taula es queda així, Tortosa Ebre, pràcticament, es queda sense opcions d'ascendir, Cubelles, que a partir de la categoria, perquè matemàticament no donaria per marcar aquests 30 punts que abans estava marcant la Terlenca, que recordem que ha perdut contra el Sant Cugat. El Sant Boià amb aquest 3-0 al minut 88 sumaria 32 punts, superant la Terlenca en onzena, quedant-se en onzena posició, enviant la Terlenca d'ascens, i seria el Joventut qui estaria un esglau per sobre amb 33. A veure, ens va bé la victòria de Joventut. Ara bé, sí que és veritat que si Joventut no guanya, doncs mira, la manera correcta de veure-ho potser seria això, que l'última jornada pots fins i tot passar Joventut. El tema és que el Sant Boià amb aquesta victòria depèn de si mateix a l'última jornada.
4: Exacte, hauríem de fer matemàtiques per saber què necessita el Sant Boià, perquè clar, si guanya a Joventut 25, se'n vaya de aquesta lluita.
2: Depèn.
4: Ataca per la banda esquerra, continua Miranda, que està avui fent el partit de la seva vida, el bo d'Héctor, que ja porta 2 gols. Pilota ara enmig del camp, aniran a canvis ja del Sant Boià, els comentarem, Dani, els darrers del partit.
2: Doncs sí, a canvis, jo crec que principalment en part per... Jo crec que molts jugadors han d'estar fosos, perquè el dia d'avui l'entrega ha sigut bestial. Hem tingut canvis diversos, sobretot...
4: Compte, Andrés, queda sol, interior de l'àrea, para Ivan aquesta pilota, i no era fora de joc. Jo no sé si Andrés ha cregut que l'havia assenyalat, però no era res.
2: No, no, i que gran saber aquí Ivan Fuentes, quan... Sí, ha rematat a més d'exterior, fent un Quaresma, fent un Lamine Yamal, no sé, i serà córner, és una jugada que ha passat una miqueta desapercebuda, quan ens estàvem cantant els canvis, perquè ha entrat Jan, Alex Saures, que recordem que és juvenil, i ha entrat Jan també.
4: Doncs dos canvis, córner, perfil dret, aquesta pilota que rebutja la defensa de l'equip local, Linares que corre i a la contra, el doble Miranda, més a Linares, banda esquerra, li cau la pilota a Miranda, falta en atac de Linares sobre El jugador del Cubelles.
2: És falta, sí, aquí l'ha arrullat, bàsicament.
4: Doncs falta, arribem ja al 90 de partit. Sant Boià 3, Cubelles 0. Marxem aquí al costat de la parellada.
0: Crec que, company Dani, has avançat i has dit massa ràpid. 3 victòries de 3 avui a Sant Boi en joc. Encara guanya el bàsquet Sant Boi, però són 3 triples consecutius del Morell, que vol acabar aquest partit intentant, com a mínim, maquillar el marcador. 79-66, guanyàvem, com dèiem, de 28 punts al bàsquet Sant Boi a l'inici d'aquest últim quart. Ara només guanya de 13. Queden 6-24 segons pel final. Com dèiem, bàsquet Sant Boi 79, Morell 66, tot obert.
4: Final. El Baptista Milano no ha afegit ni un segon més. Guanya el Sant Boià 3-0. Surt a les posicions de descens i el Cubelles, que marxa i és equip ja de segona catalana. Victòria importantíssima per l'equip d'Alberto Triguero, que ja és, Dani, equip de moment fora de les posicions de descens.
2: Doncs sí, s'havien de fer els deures. Crec que el primer pas ja està aconseguit, que era guanyar avui. Ens quedarà una última jornada que ens la jugarem de nou també, com ens passa la Lliga Elite, caixa o faixa. Avui s'han fet molt

0: A Pedro Milla. De moment, controla la pilota Libèria, intentarà l'empat a l'equip de Barcelona, que no se juga res, que va cué, però tirarà d'orgull. S'entrada llarga de Libèria, compta que és Pantina, la toca un jugador de Libèria i serà porteria pel Marianòpolet. Adrián, aprofito també, no sé si m'escoltes, com va aquesta bàsquet de la parellada?
1: Doncs queden 5 minuts, Albert, queden 5 minuts perquè acabi aquest partit. Acaba d'anotar un triple importantíssim per mi, el jugador més destacat del bàsquet Sant Boi en el dia d'avui, Gerard Alexanderskov, acaba d'anotar un triple que trencava el parcial negatiu, el parcial a favor del Morell. Ara mateix, 5 minuts, com dèiem, 82-66. De moment respira els locals, s'apropa encara més a aquesta victòria importantíssima per deixar-ho tot encara.
0: Compte que la Libèria que està sol, serà córner a favor de Libèria en aquests últims minuts. Gràcies, Adrián. Perdona que està això molt emocionant, sí. Sacarà Libèria. L'última, puja el porter de l'equip de Barcelona, puja Derek Corrales, que sap Libèria que no té res a perdre i voldrà aconseguir l'empat per fastidiar Marianao, que recordem que si aconsegueix aquesta victòria per 2-1 té la permanència assegurada a la segona catalana. Centra Libèria, intentarà treure Marianao, compta que li va el porter, la treu de punt Carlos Martínez, la refusa el Marianao, compta que la té Brian Castro, la refusa el Marianao altre cop, torna a centrar Brian Castro, la remata Libèria, la treu Vinavim Fol, la treu ara Quique Nieto, compta que li torna a caure Libèria, la treu un cop més Quique Nieto. Serà final del partit! Guanya el Marianao Poblet, guanya 2-1 al camp de l'Atlético Iberia i aconsegueix la permanència a la segona catalana amb aquest gol de David Tomàs als últims minuts de partit. Suma una nova victòria al Marianao Poblet. Pedro Milla, que com a nou entrenador aconsegueix l'objectiu pel que va arribar, aconseguir la salvació d'aquest equip. Serà un any més el Marianao Poblet, equip de segona catalana. S'acaba el partit aquí al Municipal Atlético Iberia. Adrián, et deixo uns minuts amb tu amb el bàsquet Sant Boi.
1: Sí, perquè aquest partit, Albert, una vegada les victòries del Sant Boià i del Mariano.
2: Perdona, Adri, que tenim el Linares amb nosaltres.
1: Atura,
2: Lina, per entrevistar en aquesta victòria de 3-0 del Sant Boià. Partit importantíssim, Linares, i partides de tot l'equip, eh?
3: Sí, sabíem de la importància d'aquest partit. Ahir va perdre Terlenca i era un moment important per sortir del descens i dependre de nosaltres mateixos, i anirem la setmana que ve a Vilafranca a guanyar i a fer la permanència aquí a Primera Catalana.
2: Ha sortit tot bé, era un equip que a més es jugava també la categoria, ara ja és de segona catalana, però crec que partit perfecte, no?, per afrontar aquesta recta final. Es notava també que era una final per vosaltres.
3: Sí, des del dimarts que vam començar ja sabíem la importància, sabíem que depeníem de nosaltres mateixos i sabíem que si guanyàvem ho trauríem i això ha passat i hem jugat molt bé des del primer minut i la segona part ha sigut la millor, però bueno, compta tot el partit.
2: Us queda només un partit, depeneu de vosaltres mateixos, això us fa tenir confiança, no, suposo?
3: Sí, molta confiança en nosaltres, en l'equip, en l'estaf, en tot l'equip, en l'afició que ha vingut avui, que els donem les gràcies per vindre i anirem a per totes i aconseguir la permanència.
2: Moltíssimes gràcies i molta sort en aquest darrer partit.
3: Moltes gràcies.
2: Doncs ja hem escoltat les paraules de Linares, el jugador del Sant Boià, que ha fet avui un gran partit. Dani, ja sabíem de les categories ofensives que té aquest Sant Boià, aquest equip de Trigueros, i ho ha demostrat avui, sobretot amb Linares, com un dels jugadors clau.
4: Aviam, és que és un dels supercracs i és el que et deia. Crec que el millor d'aquesta victòria és que has marcat diversos gols, és que has anat als parers, que les sensacions són boníssimes, que has d'anar a l'última jornada i vas amb la flageta cap amunt, que no és que haguessis fet els deures abans, avui haguessis perdut i no siguis amb dubtes, sinó que doncs, has acabat de la millor manera possible aquest partit. Victòria supersòlida. Aviam, que no sigui res això de Munir, que tots puguin ser de la partida i a Vilafranca doncs, a guanyar no a matar.
2: A jugar-se la vida a Vilafranca, Dani. Doncs nosaltres ho deixem aquí. Victòria 3-0 del Sant Boià contra el Cubelles. Partit clau per la permanència. Els visitants, que ells són equip de segona catalana, i el Sant Boià, que vol seguir lluitant i s'ho jugarà la setmana que ve a Vilafranca. Gràcies a tots i ara us deixem amb el final a la parellada amb l'Adrián Vázquez.
1: Gràcies, companys. Doncs ja heu escoltat també els protagonistes d'aquesta victòria vital del Sant Boià quan aquí arribem ja als últims 3 minuts i 30 segons del partit. El partit que sí que és veritat que el bàsquet Sant Boi ha patit durant uns minuts, però ha passat aquest mal moment i ara mateix ja la victòria pràcticament encarrilada. Són 18 punts de diferència, 84-66 al marcador. Ataca ara mateix el Morell. Ja busquen jugada, bona defensa, Sara, ara mateix, va, proven el triple...

en el triple. Molt encertats també el líder d'aquesta primera catalana des de la línia del triple en aquest últim quart. Tot i així, no sembla que el partit se'n vagi a escapar, però ja sabeu tots que el bàsquet és imprevisible i el bàsquet pot passar de tot. Juga el jugador més destacat del partit, el Gerard Alexanderskov, amb Oriol. La canasta se'n va fora. Era boníssima la jugada. Era un tir alliberat de l'Edgar Fernández. La canasta que no ha entrat quan ara jugada per dins. I fan un 2-1. Com dèiem, aquest partit no està tancat. Es posa en el Morell. 84-71 tindrà el seu pivot. Tir lliure ara mateix per escurçar una mica més la diferència. Final d'infart avui a la retransmissió de Sant Boi en joc. Això no està ni molt menys acabat encara. També hem de dir, el Morell no ha baixat mai els braços, sempre ha estat al partit, tot i així, com dèiem, el bàsquet Sant Boi ha anat guanyant fins i tot de 28 punts de diferència a l'inici d'aquest últim quart, un últim quart on pràcticament els visitants els hi està entrant pràcticament tot, i ara són minuts claus, minuts d'estirar possessions. Vinga, Edgar, amb Oriol, el triple de Pedro Lezcano, que d'entra és important, no entra el triple, i és pilota en atac. Servei de fons a favor del Morell. Nou atac, nova jugada, nova possessió pel Morell per intentar reduir la diferència a 10 o 9 punts. Juga la pilota el Morell, que fa per dins, per fora, demana el bloqueig del seu company. Pilota a l'extrem, el triple, vola el triple i entra el triple i el Morell es posa a 9 punts, a 8 punts de diferència. Entra el triple i queden 2 minuts ara quan arribem als 2 últims minuts del partit. 84-76, patirem al final. 84-75, és 9 punts d'avantatge pel bàsquet Sant Boi, que ha de trobar una mica la tranquil·litat. Roba la pilota el Morell, es maixa i és canasta. I ara hi ha un problema amb el marcador. Hi ha un problema amb el marcador, s'atura el joc un moment, hi ha un problema amb el marcador quan era canasta esmaixada del Morell. 84-77 posa el marcador. Veurem. A veure. Això era una festa, companys, a tots els oients. Això era una festa abans d'aquest últim quart. Intenta apretar ara la graderia també d'aquí, de la parellada, conscient que el seu equip té la victòria molt a prop, però això no està ni molt menys fet. El bàsquet pot canviar de tot. Com estem veient aquest últim quart, com dèiem, 28 punts de diferència aquest últim quart al Sant Boi. Per ser exactes, 79-53. Arribàvem al minut 32 i ara 84-77. És que el parcial és una barbaritat a favor del Morell. Des del minut 32 són 24 punts dels visitants, són només 5 dels locals, i d'aquí la diferència. Vinga, Flores, pel Vallhermosa. Edgar, què fa? Amaga el llançament i és una canasta importantíssima! Canasta importantíssima de l'Edgar Fernández. Posa 2 punts més al seu marcador, són 9 de diferència. Vinga, defensa, bona defensa ara. La pilota que la roba, que bé, que estira en terra. I passes! I pilota recuperada! Que bé ho ha fet ara també el Flores, que bé ho ha fet el dorsal 11 del Sant Boi, que bé ha anat al terra, i és pilota recuperada, i ara sí que sí, més a prop al triomf, 1:17 pel final, serà pilota i atac importantíssim ara també pel Sant Boi, quan el Morell, que ja fa defensa a tota la pista, acaba i morir matant aquest equip que, com dèiem, ja amb l'ascens, ja amb el campionat, no s'ha deixat anar el partit en cap moment i ha lluitat fins al final. Un partit que ja està més a prop i una victòria que seria importantíssima pels locals. Puja la pilota Pedro Lezcano. Vinga, defensa amb el Martí. Vinga, Edgar, que acaba d'anotar els 2 últims punts. Edgar, què farà? Aguanta el bloqueig. Edgar va per dins i són passes. Sí, s'ha... S'ha relliscat amb el seu peu, han vist els àrbitres, passes, i el Sant Boi, que perd aquest atac que podia haver matat el partit. Atac del Morell, ja contra el rellotge, ha de defensar el Sant Boi, atac i defensa importantíssima. Aquí està mig partit, la pilota per dins, el pivot
Què farà? Intenta contra dos, la pilota que surt, el rebot del Morell, el ganxo i se'n surt de fora, rebot de Flores, i aquest partit està pràcticament sentenciat. Martí, ballonesta, amb l'Edgar Fernández, què farà amb l'Oriol ara? Vinga, els dos germans, amb Pedro Lescano a l'extrem. Pedro per Martí, fora per Flores, Flores per dins, dos passes, tres. Pedro Lescano, el triple, se m'ha fora el rebot, tampoc l'agafa. Atac pel Morell, 19 segons pel final, atac el Morell, creua pista, va per dins, intenta pel final. I és falta, seran, no seran tirs lliures, només dues faltes d'equip. Aquest últim quart, hi ha temps mort del Morell, 13 segons pel final, aquest partit està pràcticament guanyat, 86-77, i l'últim atac que serà pels visitants. Ja sabeu, després a les nostres xarxes socials escoltareu també el més destacat dels protagonistes dels tres partits d'avui. De moment, victòria del Sant Boià contra el Cubelles, victòria també del Mariano Poblet contra l'Iberia, i aquest bàsquet Sant Boi que està a punt també de guanyar el Morell. Seria un 3-3 històric a Sant Boi a joc avui a la retransmissió, molt a prop, com dèiem, ara temps mort, l'últim temps mort del partit, el demanava el tècnic visitant per intentar escurçar com a mínim aquesta diferència, maquillar el resultat final, un partit que ja hem vist coses boges també al bàsquet, però en 13 segons no crec que s'escapi una diferència de 9 punts a favor. Quan jugadors a pista, tot preparat per aquest últim atac. Tot gest. Mateix cinc inicial, Flores, els germans Ballonesta, Edgar Fernández i Pedro Lescano per defensar aquesta última jugada, en principi, del Morell, que ha de llançar ràpid. Servirà de fons l'equip tarragoní. Tinga bona defensa ara, va. Tinga la pilota per dins, la canasta, anoten canasta, i és temps mort ara del tècnic local, temps mort de l'Héctor de Castro. 86-79, 7 d'avantatge, 10 segons pel final. Això m'ho deia sempre la meva mare. El bàsquet saps quan comença, mai saps quan acaba. Partits que amb temps mort, a temps parat, i que es poden sempre allargar molt més. Ara, quan acabi aquest partit, tancarem la retransmissió d'aquest cap de setmana Sant Boi en joc i ens tornarem a retrobar el cap de setmana següent. Seria un cap de setmana importantíssim i molt positiu pels equips santboians. Victòria ahir de la Cope, victòria avui del Marianao, victòria avui del Sant Boià. I, de moment, victòria del bàsquet Sant Boi, que hi ha jugadors a pista, mateix 5 inicial, que a l'última defensa sembla que el director d'aquest últim atac serà el Pedro Lescano, que és el que servirà de banda. Doncs no, serà Flores, al final, el que servirà de banda. Últim atac. Vinga, qui s'ofereix? L'Edgar, que la demana per dins. Vinga, la pilota per l'Edgar, ha de perdre segons allà. Vinga, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. La pilota que va al Pedro, al triple final no entra. I el partit que s'acabarà. Victòria importantíssima del bàsquet Sant Boi, que encara continua somiant amb la 100. S'acaba el partit. Bàsquet Sant Boi 86, Morell 79. El bàsquet Sant Boi, que s'ho jugarà tota l'última jornada. Últim partit que serà vital pels interessos, també, com dèiem, de l'equip Sant Boià. El bàsquet Sant Boi, que s'anirà a jugar a Tarragona, dependrà del que faci el Tortosa en l'últim partit, que té una victòria més. Però aquí no rendeix ningú. S'acaba el partit, com dèiem. Bàsquet Sant Boi 86, Morell 79. Ens retrobem, companys, el cap de setmana següent. Visca Sant Boi, visca Sant Boi en joc. Fins la propera!

0: 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la una del migdia i a les vuit del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, local i en català.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiria Leu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: 45 anys amb tu.
1: El so de les ones, a Ràdio Sant Boi.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: Ràdio Sant Boi.
1: 45 anys amb tu.
2: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
0: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carrer, el món des d'una mica.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

0: Cuplejant.
1: Som a tot el país.
0: Cuplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

0: Sant Boi. 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi.

0: 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la una del migdia i a les vuit del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Adeu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

0: Ja cal soltar.
1: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
2: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
2: Qui estima la música, estima la vida.
1: Forever Joves.
2: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: mente.
1: Literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
6: Ràdio Sant Boi. 45 anys amb tu.
7: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

0: Cuplejant.
1: Som a tot el país.
0: Cuplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

0: What?
1: Cada divendres de 6 a 7 de la tarda, escolta Xerada, el programa de cinema de Ràdio Sant Boi.